0: a dormir. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues.
2: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
3: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
4: És un animal.
3: Golazo, gol, gol, gol, gol.
4: Acaba de fer la milla mal.
3: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
4: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
5: Bon dia, com esteu des del Teatre de Tarragona? Xavi Saissó, d'aquí a un mes...
6: Sí.
5: El Tour passarà per on estem ara.
6: Sí, senyor. Sortirà la segona etapa, efectivament, que acabarà a Montjuïc. Per tant, queda ja res. Queda només un mes perquè Tarragona sigui part important de la millor cursa del món de ciclistes.
5: És una edició històrica, la d'aquest any, perquè Le Grand Départ sortirà o comença el Tour a Barcelona. De fet, tenim aquí el trofeu del Grand Départ. No sabia que hi havia un trofeu pel dia que comences. Pensava que només n'hi havia pel dia que acabes.
6: No, home, hi ha un, diguem-ne, que així com als Jocs Olímpics, diguem-ne, la bandera, no?, es va entregant a les ciutats que recolliran al cap de 4 anys els Jocs Olímpics, doncs aquí una mica aquest trofeu representa a la ciutat que el Tour la dona a la ciutat que albergarà, ja ho diré, el Grand Départ, i quan acabi el Tour, doncs el Grand Barcelona li entregarà a la següent ciutat aquest trofeu.
5: Mira, Vini, com pesa.
7: Este una copa, eh? Esta copa está bien, ¿eh? Está bien. ¿Pero por qué hemos venido aquí?
5: Porque
7: pasa la bicicleta.
5: Claro.
7: Pero es una ciudad que tiene.
5: Tiene muchas
7: que
5: cosas.
7: ¿Qué tiene? Pero si el equipo. El 14 en la primera RF. No puede ni subir a segunda. Es una mierda. Ha quedado debajo del Teruel. Ya verás tú. ¿Qué más? Pasa la bicicleta. Ya hago yo bicicleta. Cada partido hago bicicleta, me voy de uno, de dos. Y aquí que no tiene nada, está en el teatro. ¡Está en un teatro!
5: Bueno, homenaje a Mourinho.
7: Ah, que el próximo... El míster.
5: Claro.
7: El próximo míster. Pero a mí no me gusta que haya cagado a la pelota.
5: El Tour comenzará a Barcelona. El 5 de juliol la segunda etapa comenzará a Tarragona. Ara ho repassarem. Algunes altres vegades ha passat això a la història del Tour, però poques. El 57 va ser la primera vegada, l'any que va néixer el meu pare, el 57. Fixeu-vos si ha plogut des de llavors. El 65, la segona. On un corredor espanyol es va escapar i la gent l'animava pels carrers, per les carreteres.
6: Sí, és una història molt bonica perquè José Pérez Francés, bueno, era, recordem, un corredor que es va escapar abans d'entrar a Espanya, diguem-ne, abans de la frontera, van agafant minuts, i la ràdio va ser molt protagonista en aquell moment perquè anava explicant que José Pérez Francés anava escapat i tal, i la gent... va començar a sortir als carrers dels diferents pobles, veient-lo passar, animant-lo i tal. De fet, si et sembla, podem escoltar el nodo de l'època, del 1965, en aquella victòria èpica, ho explicava així després.
8: En la undécima etapa de la Vuelta a Francia, que entra en España y termina en Barcelona, se registra un gran triunfo español. Pérez Francés pasa la frontera en solitario. Los 109 corredores que han partido con él de El Etern han visto la escapada del santanderino e intentan darle alcance inútilmente. La etapa consta de 240 kilómetros, de los cuales 227 los recorrerá en solitario el fantástico esfuerzo del español, que en algún momento llega a sacar una ventaja de 8 minutos. En el paso por el alto de Puy-Morens, de 1915 metros de altura, y después por la cima de Tosas, se acusa ya una ventaja notabilísima de Pérez Francés, que continúa solo, sin un desmayo, tanto en las escaladas como en los descensos. Detrás del español, pedalea el pelotón que va encabezado también por españoles. Julio Jiménez, Galera y Esteban Martín están colaborando con espíritu deportivo en el...
5: Eren altres temps, altres maneres de comunicar, un exemple de lo important que ha estat el Tour a la història de Catalunya, la història, òbviament, del ciclisme. La tercera ocasió que va passar per Barcelona va ser el 2009, ha sortit també des de Girona, com us ho expliquem, d'aquí a un mes sortirà des de Tarragona, i per això avui el Què t'hi jugues serà especial per recordar moments històrics amb gent que els ha viscut del Tour de França. 12 i 11. Que t'hi jugues.

0: Dues del migdia, el que t'hi jugues a ser Catalunya avui des del Teatre de Tarragona, pendents de les manifestacions que els professors han convocat a diferents punts del país. Evidentment, si hi ha notícia important, l'explicarem al llarg d'aquestes dues hores de ràdio, que centrarem al Tour de França, que comença el 4 de juliol, Le Grand Départ, amb el trofeu que tenim aquí a la taula, al Teatre de Tarragona. Començarà des de Barcelona, la segona etapa ja des de Tarragona, que passarà per tots els punts emblemàtics de la ciutat, el Balcó del Mediterrani, el Monument als Castells, la plaça Imperial Tarraco, el circ i l'amfiteatre, perquè ja sabeu tots que Tarragona és una ciutat amb molta història, història romana. Ens acompanya l'alcalde de la ciutat, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, què tal, com estàs?
1: Molt bones.
0: És molt jove, vostè, eh?
1: Bueno, una miqueta més que tu.
0: De fet, em costa tractar-lo de vostè. Puc no parlar-te de tu?
1: No ho facis, sisplau. El Vinícius sí que ho hauria de fer.
2: Tu, gilipolles.
1: Tu el que hauries de fer, Vinícius, primer tot...
2: Pa segunda i té que fer pa arriba, pa nàstic, aquest.
1: Hauries d'aprendre a jugar a futbol, lo primer. Però bueno, tu haces triatlón. Corre, haces la bicicleta i luego nada.
2: ¿Tú qué dices? Yo el mejor jugador de Madrid... El Balón de Oro algún día. Sí, voy a ser por 15, voy a ser.
1: Claro, casi campeón.
2: Si es necesario.
0: Bueno, no sé si l'alcalde l'haurem de contractar de tertulià a la taverna dels bojos, que obrirem d'aquí a una estona al que t'hi jugues amb el Cristóbal Chacén, el Tio Faja, el Gonzalo Álvarez...
2: Traje gilipolla aquí.
0: No sé si l'alcalde ets tan valent, perquè clar, al costat tens el gerent de Tarragona Esports, Ramon Cuadrat, que efectivament, veient-te, sembles el seu guardaespatlles, perquè Cuadrat, estàs Cuadrat, eh?
3: Bueno, això sembla. La professora per dintre, però sí, m'agrada molt l'esport i això és el que permet, després de fer tants anys d'esport, pues bueno...
2: ¿Cuántas tindrà... Champions tiene?
3: ¿Cuántos?
2: ¿Cuántas Champions tienes tú?
3: Champions. Pues unas cuantas, ¿eh?
2: ¿Sí? ¿Por qué?
3: Sí, porque soy nadador y como ha dicho mi alcalde, Vinicius también se tira al agua, pues yo en eso le gano.
2: ¿Pero qué has traído aquí a tonto de todo?
0: ¿Qué has fet d'esport?
3: Natació. Natació? Sí.
0: I has guanyat, campió de quantes coses?
3: Bueno, vaig arribar a ser subcampió d'Espanya...
2: Ah, perdedor!
3: I en diferents categories, en Catalunya, Espanya, i alguna vegada que he pogut competir a nivell internacional.
0: Expliqueu-nos què significa el Tour de França per Tarragona.
1: Molt, molt. Pensa que el Tour de França, més de 190 països que el veuen, milions d'espectadors, i sobretot és un esport espectacular, no?, el ciclisme. I aquí a Tarragona, que tenim també tradició de ciclisme, hi ha el públic, hi ha il·lustres tarragonins del món del ciclisme, doncs, home, és una finestra al món, perquè puguin conèixer aquesta meravellosa ciutat, que Vinícius no té ni idea perquè no ha passejat, però que quan surti d'aquí i passegi estic convençut que fliparà en Tarragona.
2: Sí, que si té ruïna més antiga que l'Angelotti.
1: Tu sí que eres una ruïna.
0: Xavi, hi ha una persona molt important perquè el Tour de França aquest any comenci a Catalunya i és Rubén Peris, a qui ja hem entrevistat diverses vegades al que t'hi jugues, és el director general de la Volta i persona clau en portar el Tour a Catalunya. Rubén, què tal, com estàs?
4: Molt bé, bon dia.
0: Encantat de tenir-te aquí, eh? Per què ha estat una persona tan important, Xavi, pel
4: bueno,
0: Tour de França?
4: Ell no ho diu mai, perquè és una persona discreta, treballadora, bueno, en fi, la seva passió és el ciclisme, però el Rubén Peris, diguem-ne que amb la seva perseverància, amb els contactes que té, amb la seva manera de treballar, doncs és una persona que està clau per entrellaçar, diguem-ne, ell ens ho podrà dir millor, totes les parts, i poder, no només aquest Tour de França, sinó els anteriors, que, per exemple, el 2009, o altres activitats relacionades amb el món del ciclisme, doncs portar el Tour, perquè portar el Tour a Barcelona, o en aquest cas a Catalunya, en totes les etapes, no és tan fàcil com sembla. Aquí hi ha moltes coses i la veritat és que s'ha d'entrellaçar tot, que tot quadri bé perquè les coses puguin arribar, sí que.
0: T'estima, el Saïssó?
5: Som amics de fa molts anys.
4: Costa molt, no?, portar una com el Tour.
5: Sí, sí que costa. Vull dir, això és una història molt llarga. De fet, va començar el 2003. La primera reunió la vam tenir el mes de febrer del 2003, i sé el dia exacte i tot, perquè sou d'aquelles persones que guarden les agendes de fa molts i molts anys, o sigui, des de potser del 92 cap aquí, que les tinc totes, i sí que quan es va ja cristal·litzar que el Tour vindria a Barcelona, vaig pensar, quan va ser la primera vegada que hi demanar, no? Això el que va posar, que em va dir, escolta, m'agradaria anar a París a parlar amb la gent del Tour, va ser l'aleshores regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. Va ser ell que em va dir, escolta, tu que els coneixes, podríem quedar un dia i parlar amb ells. Aleshores es va muntar una expedició des de Barcelona, amb diferents persones de la Diputació, en aquell moment de la Secretaria General de l'Esport. Vam anar a París, vam tenir una primera reunió, vam anar treballant una mica, després el tema va canviar, va deixar de ser regidor l'Albert Batlle, va entrar de regidor en Pere Alcover, sí. Es van seguir les converses i això va quallar amb l'etapa del 2009. A partir d'aquí va quedar l'embrió i les ganes de fer el Gran Depart. I la veritat és que estava bastant avançat i bueno, va haver una sèrie de no diré desavenències, però sí coses que no van acabar de quallar. Va quedar el tema latent. Jo seguia tenint la relació amb el Tour perquè jo formo part de l'Associació Internacional d'Organitzadors de Carreres Ciclistes i el president n'era el Cristian Prudhomme, el director del Tour. I va quedar la llavor aquella allà posada. De dir, bueno, i alguna vegada ell m'ho deia. Què? I en el moment que en David Escuder forma part de l'Ajuntament de Barcelona, no com a regidor en aquell moment, sinó com a coordinador d'esports, em diu el mateix que em va dir en el seu moment l'Albert Batlle, escolta, tu que els coneixes perquè no reobrim. Vam reobrir i bé, es va anar treballant, arriba l'alcalde en Jaume Collboni i s'acaba de lligar doncs, que el Tour el Gran Depart sigui a Barcelona.
6: El que passa és que aquest any el Gran Depart és a Barcelona i la segona etapa comença a Tarragona, vull dir...
5: Exactament. Jo crec que...
6: És doble la satisfacció.
5: Jo crec que s'ha fet molt bé, o sigui, s'ha fet molt bé de portar el Tour a fora de Barcelona, és a dir, l'etapa de Tarragona, i ara parlo com a volta, vull dir, la Volta Ciclista de Catalunya, la primera etapa que es va fer va ser Barcelona-Tarragona, o sigui que jo tinc lligams aquí, també. O sigui que encantat, i trobo que el fet de descentralitzar ha sigut una gran idea per part de l'Ajuntament.
4: Podríem dir, Rubén, que... No sé, això s'acostuma a dir moltes vegades, però jo crec que en aquesta ocasió podria dir que després dels Jocs Olímpics és l'esdeveniment més important que es farà a Barcelona o a Catalunya.
5: Sí, sí. A més, com ho ha dit l'alcalde, el Tour el veuen 190 països. Hi ha tres esdeveniments al món que els veu tothom. Podem parlar de la NBA, en fi, cadascú, però que nosaltres, que ens afecti molt directament, és... El campionat del món de futbol, que comença d'aquí 4 dies...
2: I lo voy a ganar.
5: Però és cada 4 anys.

0: que ens afecti molt directament. És el campionat del món de futbol, que comença aquí 4 dies.
1: I lo voy a ganar.
0: Però és cada 4 anys. Els Jocs Olímpics, cada 4 anys, i el Tour de França, cada any. O sigui que aquesta quantitat de públic que veu el Tour, el fet de que Tarragona sigui sortida de la segona etapa, moltíssims milions de persones veuran que Tarragona surt al Tour.
2: Perquè, alcalde, està quantificat quin impacte econòmic tindrà això per la ciutat, per Tarragona?
3: No, però sí que és veritat que hi ha alguna estimació i parlen, òbviament, de milions d'euros i d'unes 80.000 persones que aquell dia estaran al carrer a la ciutat de Tarragona i només a la ciutat de Tarragona, en els 6 quilòmetres del tram neutralitzat. I això no ha passat mai. De fet, és tot un repte logístic, de seguretat, de mil i una coses. Pensa que hem tret una licitació per 4.300 valles, més totes les que ja tenim nosaltres, no? Perquè fem moltes valles.
4: Heu de tallar més carrers que els profes.
3: més o menys. I això només és un detall, però clar, l'impacte és increïble i el que volem sobretot és que la gent ho pugui gaudir. I a més és 5 de juliol, diumenge, i aquí a Tarragona tenim molt de turista francès. Cada estiu. I tenim molts càmpings. O sigui que esperem que hi hagi un fotimer de gent, sí.
5: I a més, hi ha una cosa, i això el Rubén ens ho podrà dir clarament, i és que els francesos, aquest any, més que mai, tenen moltes ganes del Tour, per això el que diu l'alcalde encara queda més resplendent, perquè hi ha un ciclista que es diu Paul Feixas, que estan com a bojos, els francesos, i això farà que vinguin moltíssims francesos.
2: Pues ja sabem qui guanyarà, no? Pogacar, no? No, si és un marciano, aquest.
0: Jo normalment no aposto mai. No dic mai. Una cosa és el que jo pugui pensar, i també moltes vegades m'ho pregunten, tu qui creus? No, perquè, o sigui, políticament no és correcte, no dir qui penses, però sí que realment Pogacar té una força. És el principal protagonista del Tour i el que té més possibilitats de guanyar. Però al final, les carreres fins a l'última pedalada, fins a l'últim moment, no es pot dir blat fins que està... No,
2: Ramon, tu que ets esportista, Pogacar, Vingegaard, clar, és que hi ha ciclistes que són els millors de la història. Estan en actiu, però ja són els millors de la història.
6: Sí, sí, i com diu el Rubén, i al final, i jo agafo les paraules del meu alcalde, per a nosaltres és una satisfacció tindre aquests esportistes aquí. És a dir, que mai ens ho haguéssim arribat a imaginar i poder participar d'aquest muntatge, d'aquesta infraestructura que s'ha de fer, aquesta logística, és espectacular. I sobretot, i el que nosaltres estem pretenent des de Tarragona, és que aquests esportistes que siguin aquí vegin el que és la ciutat de Tarragona i el públic gaudeixi el màxim possible. I el que ens diu l'organització, no, ASO, que vol que la gent estigui molt a prop dels ciclistes. Volen que pràcticament els toquin.
2: De fet, a la Rambla Nova, que és on estem ara mateix, sí, estaran molt, molt, molt a prop perquè és que els tocaran quasi.
6: Tenim 3 quilòmetres... Ai, 3 quilòmetres, jo. 3 metres i mig de separació entre tanques. És a dir, que és molt poquet. Però és que tenim circuit de la ciutat on no hi ha tanca. És a dir, que la pròpia organització ens deia volem que la gent estigui a prop.
2: I la fotografia quan passin pel balcó del Mediterrani serà flipant. A nivell audiovisual, a nivell d'imatges, espectacular.
6: Sí, sí, sí, serà immensa. I és un dels objectius que té la ciutat. L'alcalde ens el va marcar quan ens va donar aquest honor de poder participar dintre d'aquest projecte, de que la ciutat havia de viure i que, sobretot, heu vist, ara ahir vam posar una lona a la sortida, on tindrem la sortida, a la Torre dels Vents, on parla de Tarragona, i aquí, a la part de la Rambla, i que l'alcalde jo crec que ho explica molt bé quan ens ho explica a nosaltres, també tindrem una sorpresa, no?, amb el propi terra.
4: Estáis anunciando muchas cosas, ¿no? Podríamos hacer un hormiguero.
2: Luego vamos contigo, presidente.
4: ¿No?
2: Luego vamos contigo. Tots tenim anècdotes, històries viscudes a Tarragona. Quan veníem amb el Cristóbal Chassent, recordàvem algun directe amb el Fora de Joc que vam fer fa anys i que ens ho passàvem a l'hotel d'aquí al costat, Cristó?
7: Que és el tio Faja, que s'ha enamorat. Estàs enamorat, no, tio Faja? Tu et vols empadronar a Tarragona perquè l'alcalde t'ha arribat al cor, no?
8: Bueno, voy a empezar a hacerle ojitos al alcalde. Lo quiero en la taberna.

0: Cristóbal. Y tú sabes que mis chucherías, cuando yo pido una chuchería hay que cumplirla. Y luego otra cosa, oye, está irreconocible Santi Jiménez, ¿qué le habéis hecho?
1: Es verdad, Rubén
0: Pérez. Habla Santi bien, con cordura, bien, tranquilo el tío, impresionante. Luego estoy contigo, he visto ahí un muchacho que tiene una camiseta que pone Profesor Faja.
2: No, es un agut fagiliber, que avui ens ha vingut a veure amb tota la família. I anem a parlar amb els nanos perquè tenen moltes preguntes per a vosaltres. I jo et demanaria, sí que, si ens permets improvisar una petita roda de premsa, perquè tenen molts dubtes que tenen a veure amb el Barça, potser voleu parlar amb l'alcalde...
1: Aprofiteu per demanar-li alguna cosa, que estem en directe a la ràdio.
2: En roda de premsa, el que s'ha de fer és dir el nom i fer la pregunta. Si li voleu fer algú en concret, dieu, doncs pregunta pel Sique, o pregunta pel Saixó, o per l'alcalde, aprofiteu ara. Alcalde, necessitem equipació esportiva al col·le... No sé, el que vulgueu.
3: Pot sortir molt malament.
2: Aprofiteu, apareteu.
4: Sí, això no m'està agradant.
1: Això ho vaig fer al meu barri i vaig haver de tallar la roda de premsa.
4: Ho demanaven a tu, no?
2: Vinga, aquí comença la roda de premsa, nom i pregunta, vale? Vinga.
5: Vinícius, què opines?
2: Tu et diu Vinícius? Et dius? El teu nom, el teu nom.
5: No, el meu nom és Marc.
2: Vale, Marc.
5: La pregunta es per el Vinícius, ¿vale?
6: ¿Qué dice?
5: ¿Qué opinas de que Ancelotti haya agafat a Neymar para el Mundial?
6: Que no va a jugar. No va a jugar, porque voy a jugar yo. Está ahí por si me rompo, por si me lesiono, pero no va a pasar. El Neymar va, está allá para jugar Mundiales de segunda. Trata para abajo, pa.
2: Venga, va, una otra pregunta. ¿Cómo te dius?
7: ¿Tú crees que el Barça superará el World
2: ¿Cómo te dius?
7: Em dic Alan. I si creus que el Barça tindrà més deutes que el Madrid.
1: Qui, això? També per Vinícius?
2: Sí, que vinga, que tu... Bueno, està el Sol de Vila, també. Que
1: això pel Sol de Vila, sí.
2: La toquen de números.
1: Aquell és el que la controla.
8: El deute, més o menys, és similar. Pel que passa que el Madrid genera una mica més que el Barça i està una mica millor econòmicament que el Barça, però tampoc tant, eh?
2: Vinga, va, com et dius?
9: Maria.
2: Maria, què?
9: Vindrà Julián Álvarez, al Barça.
2: Sí, que aquesta és per tu.
10: Esta es para mí, ya lo digo yo. No, no vendrá. A no ser que paguen 255 millones.
1: No ho sap ni Julián Álvarez, això. Lo que sí que us puc dir és que el Barça el vol i Julián Álvarez voldria anar al Barça.
2: La última... Va,
10: secuestrado en una mazmorra.
2: Va, tant de bo... Acabi arribant Julián, com et dius?
9: Mencía.
2: Molt bé, mira, la primera que diu, primer el nom. Vinga, va, pregunta.
9: ¿Veis normal que no haya ido ningún jugador del Madrid a la selecció espanyola?
2: Ui, aquesta fa mal, eh?
1: Jo sí que ho veig normal perquè no juguen, per tant, no poden anar a la selecció.
2: No aplaudiments.
1: 12:26, endrecem l'actualitat amb l'Adrià Soldevila des del Teatre de Tarragona.
11: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: En un pim-pam, Solde, el Barça començarà la pretemporada el 13 de juliol.
8: Sí, ho acaba d'anunciar el mateix Barça el 13 de juliol. Proves mèdiques i començaran també els entrenaments. Després s'aniran incorporant els internacionals i l'equip farà un estatge a Anglaterra. Està previst un partit, però encara no està tancat.
1: Per tant, comença la pretemporada el 13 i estatge a Anglaterra aquest estiu. La selecció espanyola empata contra Iraq en el primer amistós abans del Mundial.
8: Sí, els de Luis de la Fuente no poden anar a Iraq i empaten a un amb gol de Ferran Torres i una bona pífia de Joan García. Dimarts, segon i últim amistós abans del Mundial, contra Perú.
1: Florentino Pérez anuncia un fitxatge de 150 milions d'euros.
8: Ho va fer el programa d'Iker Jiménez, Horizonte. No va anunciar ni un nom ni un jugador, cap en concret. Va anunciar que es gastarà 150 milions amb algú. En fi, diumenge eleccions al Madrid.
1: Després ho comentarem a la taverna.
12: Lo importante es el precio. ¿Cuánto habéis pagado? 300 millones. Mira qué poder, como esto. Esto es lo importante.
1: En una estona comentem a la taverna amb el Cristóbal, el Tío Faja, el Quim Molins, el Juan de la Boca, el Gonzalo Álvarez, que estaran aquí al Teatre de Tarragona. En bàsquet, el Barça perd al Palau contra el Múrcia i hi haurà tercer partit.
8: 87-90, en una altra decepció de l'equip de Xavi Pascual. La sèrie de quarts de final de l'ACB es complica pel Barça, que ara haurà de guanyar demà a Múrcia per ser a la semifinal.
1: Avui, Espanya-Anglaterra, de futbol femení, classificatori per al Mundial.
8: A les 9 de la nit a Son Moix, a Mallorca, partit decisiu per la selecció espanyola per classificar-se pel Mundial de 2027 a Brasil. Té l'obligació de guanyar si vol evitar la revesta.
1: Al quiosc.
11: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
13: Hola, sí que la FIFA anuncia nuevo protocolo previo a los partidos de la Copa del Mundo que está a punto de arrancar. Explica el diario brasileño O Globo. ¿En qué consiste? Pues para empezar, los jugadores se reunirán en el círculo central para escuchar los himnos nacionales con banners gigantes, al igual que banderas también gigantes, extendidas sobre el césped. Y en la fase final del torneo habrá también humo de color de acuerdo con la bandera de las dos naciones participantes en el encuentro. Y, por supuesto, fuegos artificiales. Antes, recuerda, los equipos miraban hacia una parte de la grada, concretamente la tribuna. A partir de ahora se reunirán en el Círculo Central para crear, según Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, un momento de unidad, orgullo y emoción que pertenece a todos en el estadio.
10: Y la cagada de Juan, vaya cagada de Juan,
1: Es humano.
10: El tiempo siempre acaba dando la razón a España, Joaquín.
1: Me llamo Sique.
10: Bueno, más o menos. Bueno, España, que soy yo, porque no hay nada más grande que España, que mis pectorales.
1: Con tres ñes.
10: Claro, que yo quiero a Unai Simón de portero. Primer partido de Juan, vuestro héroe Salvador, Joan, con quien me habéis estado dando la brasa durante un año. Se pega una cantada histórica y el tiempo le da la razón a mis pectorales gordos. Qué grande es España, Javier, ¿verdad?
1: Sí que.
10: Sí que te llamas Javier, ¿no?
1: Sí que me llamo.
10: Exactamente. Sique. Pues puse a Gaby de capitán. También porque es una forma de pedirle perdón, pobrecillo, porque como lo rompí yo, más o menos, porque es un esmirriado. Por eso y porque el brazalete era de talla XS, porque solo le entraba a él. Era el único que le entraba el brazalete. Se lo intenté poner a Ferran Torres, casi le corto la circulación, se mareó, si estaba mareado. ¿No lo visteis? Que estaba mareado.
1: Lo parecía.
10: Hasta se equivocó y marcó un gol. Ferran. El problema es que ahora la selección todos tienen que llevarse entre ellos. Tú, claro, tienes a Marcos Llorente, que se levanta por la mañana, mira al cielo y nos dice, se pone una mascarilla porque dice que nos han fumigado. Al lado está Borja Iglesias pintándose las uñas. Lamín preparando su fiesta de cumpleaños y entrevistando a personas con enanismo. Y es exigente, ¿eh? Es exigente, porque Gaby no le sirve. Al lado está Cubarsí tocando la trompeta sin trompeta.
1: ¿Cómo la toca?
10: Se pone ahí con los dientes, hace una cosa muy rara. Pues esto todo tiene que aglomerarse bien. Y la cosa está avanzando a buen ritmo. Tanto que ya Marcos Llorente el otro día le puso papel de plata en la cabeza a Borja Iglesias. Pasa que Borja Iglesias se pensaba que estaba haciendo unas mechas. En el fondo era simplemente pues porque quería, pues, no sé, ponerle algún casco de estos, de los geos o de estas cosas que hace él.
1: Será divertida la concentración de España. Son dos cuartos de una del migdia. Tira cinto, Willy.
11: Tis, amb el sí que... I el flac.
3: Que vaya para el carrusel deportivo de la cadena serie, el Ketty Jugas Barça de Ser Cataluña. Vamos a preguntar por lo que le viene la próxima temporada. Are you ready for Mourinho next season?
14: Of course. Why not? It's a coach. It's a coach from an opponent, and I'm always ready for it.
11: Ketty Jugas.
1: Un mes queda per a que el Tour de França surti des de Tarragona. Alcalde, Rubén Viñuales, si tinguéssim poc temps per veure la ciutat, què no ens podem perdre de Tarragona?
15: Bueno, part del recorregut que fa el Tour és una de les coses més emblemàtiques. La Rambla és preciosa, el balcó del Mediterrani, que ja, el mateix nom ja és poètic. L'amfiteatre romà del segle II després de Crist, que és increïble, al costat del mar Mediterrani, amb una església visigòtica al centre, no?, on van martiritzar els protomàrtirs, Sant Eulogi, Sant Eugeni i Sant Fructuós, el Cir romà, amb la capçalera del Cir, amb les voltes de Sermenegil, la Torre del Pretori, amb les millors vistes que hi ha a l'univers, amb tota la costa tarragonina, i a més, doncs, podem veure el patrimoni, tot el barri de la Peralta, que ocupa, és un barri medieval que ara era, abans, a l'època romana, la plaça porticada més gran de tot l'imperi romà. No hi havia cap altra. I que Tarragona va ser capital de l'imperi romà amb l'emperador August més de 2 anys. I bueno, és una ciutat increïble. El Pont del Diable també és meravellós, que és un aqueducte romà que pots creuar caminant a peu. Té moltíssimes coses. La veritat, és una ciutat única i per això som Ciutat Conjunt Patrimoni de la Humanitat.
1: És mig de Tarragona, d'aquesta terra, Lumartín, que avui ha vingut al Que t'hi jugues. Tu vas molt a Vilavella, que és el teu poble. Lu, què tal, com estàs? I apreta'l. Lo portes 35 anys a la ràdio i encara no saps que has d'obrir el micròfon.
16: Tu què, Maria García?
1: Sí, tenia moltes ganes de dir-ho. Que has cobert tu algun Tour de França, no?
16: He fet 2 Tours de França, 2 Mundials de ciclisme.
1: En un vas seguir a Lance Armstrong?
16: A muerte. No em vaig despagar d'ell ni de la Cheryl Clau.
1: La seva dona?
16: Que era, sí, la seva novia. Ni d'un tècnic d'aquests que li cuidava la bici, que era mecànic.
17: Mecànic.
1: Era mexicà.
16: Mexicano, em vaig fer íntim seu, estava tot el dia amb ell. I sí, la veritat és que em vaig passar superbé. Però abans d'això, deixa'm dir que estic supercontent d'estar aquí a Tarragona, que és una ciutat meravellosa, que heu fet un recorregut superxulo, molt de globero, perquè aquestes terres estan plenes de ciclistes, que van molt en bici, mengen molt bé els diumenges i els dissabtes al dematí, però que és veritat, és així. I estic molt content d'estar aquí. Jo sóc més de Castells que de bici, és evident. I, bueno, que avui, no sé si algú d'aquí de Sant Pere i Sant Pau o de, dels Xiquets o de la Jove o del Serrallo. I que, bueno, si hi ha algú, pues, estic molt content de veure.
1: Va, que se l'ha guanyat. Un aplaudiment per ell.
16: No, és que és veritat. És veritat.
1: Les cobertures periodístiques de les grans rondes ciclistes, el Tour, la Vuelta, la Volta, el Giro, sempre regalen moltes anècdotes, Xavi, i tu també, Lu, has estat, diguem-ne, protagonistes de moltes d'elles. Tu recordo que moltes vegades expliques, no?, quan us putejàveu la cadena SER, la COPE i la cadena SER.
17: Amb Catalunya Ràdio, també.
1: Amb Catalunya Ràdio, també.
17: Mira, diré una del Serrallo, d'aquí a Tarragona. Estàvem a una etapa de la Volta, perquè aquí el Rubén estava de la Volta, i vam dir, bueno, va, farem alguna, els hi farem alguna Catalunya Ràdio. Bueno, el que vam fer és que quan ells no ens veien, els hi vam posar una mica de peix al voltant de la mòbil.
1: La unitat mòbil, del cotxe.
17: Mòbil, del cotxe.
16: Un moment, com de peix?
17: Pam, pam, eh?
16: Peix?
17: Peix una mica podrit, millor dit.
1: Peix podrit, eh?
17: Sí,
1: que és al cotxe de Catalunya Ràdio.
17: Sí, a la mòbil. Què va passar? Que al cap de 10, 15, 20 minuts estava rodejat de gats. La mòbil de Catalunya Ràdio. Això havia un tècnic, ara està a Catalunya, que és el Conrad Cortassa, que era l'ideòleg d'aquestes coses, i el que passa que ells ens les tornaven després, eh? O sigui, ens havien pintat de calç els vidres de la mòbil, i clar, t'aixecaves al matí i et trobes el cotxe de la mòbil pintada amb calç als quatre vidres. El de darrere no, però els quatre de vidres pintes. Però, clar, com treus la cal dels vidres? Però passava malament perquè una mica més i no arribàvem a la sortida. I com aquesta, em puc explicar moltes, la majoria de la Volta, en el que havia un ambient extraordinari, entre la COPE, la SER, en fi, havia helicòpters, havia moltes coses, ho vam passar molt bé.
16: A mi no em passava, jo vaig fer els dos tours amb companys extraordinaris com el Xavier García Luque, el Bernaus, sí. Gent que ha fet...
1: Tu vas viure una redada, no?, amb un tour?
16: Sí, Rasmussen, el Rabobank, es van fotre fora. I estava aquell dia fent una entrevista al Bruinel, el director del...
17: Johan Bruinel, sí.
16: Johan Bruinel. El dia que el Contador es posa líder del Tour perquè fotran fora el Rasmussen, bueno, espectacular. La poli, el tio sortint al maletero del cotxe, espectacular. I aquell dia el Contador, el 2007, el Tour que va sortir de Londres... És que el Tour és espectacular, eh? És que el que heu aconseguit és espectacular. O sigui, és una de les millors coses. Jo he fet Jocs Olímpics, he fet Mundials, Eurocopes, però el Tour és una cosa meravellosa. Ara, espavileu, perquè una de les millors coses, és, per almenys pels periodistes, és quan vas a la sortida i et donen de menjar.
1: Donareu de menjar?
15: Peix del Serrallo.
16: Però... és brutal. I sí, vaig fer aquella redada, bueno, després arribes a París, bueno, aquí ja no arribareu, però les sortides són una cosa magnífica, el contacte amb la gent que parlàveu abans, l'afició, i bueno, aquí a Tarragona hi ha una afició brutal per les bicis, és supermaco, el que heu aconseguit és meravellós. I sí, la redada aquella va ser brutal una nit. I aquell dia Bruinel ens va dir, quan va sortir la notícia, jo vaig sortir corrents per anar a l'hotel del Rabobank, Bruinel va dir, estamos matando el ciclismo. Un tio que havia dopat Armstrong 6.000 vegades.
17: No, jo que li volia preguntar al Rubén, precisament d'això que dius, Lu, el ciclisme, ja no el Tour, sinó en general, ha aconseguit sobreviure a la lacra aquesta del dopatge. Vull dir, està molt, molt tancat tot això en el ciclisme. Va haver moments difícils, no?
18: Home, va haver un moment realment que va ser una punyalada tremenda pel ciclisme, tot el que va passar. I bé, és veritat que ara doncs, està tot molt, molt controlat. Costa molts diners perquè, o sigui, els mateixos organitzadors també col·laborem amb aportacions econòmiques amb la lluita antidopatge, els equips, els corredors, o sigui que avui dia, a més, hi ha molta més cultura. Avui dia, a més, avui el corredor se n'adona que segons quines bestieses no les pots fer. O sigui que, i realment en aquell moment s'havien fet verdaderes barbaritats.
16: Però jo crec que anava per davant. La medicina anava per davant del control.
18: Bé, aquí passa una cosa també, i permeteu-me l'expressió una mica vulgar, no? el lladre sempre corre més que la policia, vull dir que aleshores sempre van pel davant, no? Però, clar, avui dia hi ha molt més control, es vigila molt més què pren i què no pren el corredor, quin és el límit, vull dir, està clar que un corredor necessita una alimentació i una suplementació especial. Però una cosa és especial i l'altra és dopant. O sigui, una cosa és que aprenguis, que et vigilin, que et controlin, que se'n vagin a fer entrenaments amb altura, tot això permès. I aleshores, clar, això també genera doncs, aquestes velocitats que hi ha als corredors, també hi ha millor material, o sigui, una sèrie de coses que avui dia està molt, molt vigilat. Que pot sortir algun, possiblement, perquè sempre hi ha tramposos a la vida, no? Però no el que va passar en aquella època de les redades i tot això.
1: Que va ser tremenda. Són les 12:40, estem al Teatre de Tarragona, perquè queda un mes per a que el Tour de França surti des d'aquí, però aprofito que tenim a l'alcalde de la ciutat, a Rubén Viñuales, amb nosaltres, i que avui és notícia el Nàstic perquè canviarà d'entrenador. Pablo Alfaro no continuarà al Nàstic. I he llegit també al Diari de Tarragona que hi ha debat sobre el percentatge que encara que té d'accions l'Ajuntament de la Societat Anònima del club del Nàstic. Què passarà?
15: Bueno, jo crec que és una rara avis que una administració tingui participacions d'un assat.
1: És un 7%, no?
15: Un 7%, sí. Es va anar, era molt més.
1: Va ser arribar a tenir un 70 i pico sí, quan, a principis del 2000, no? Quan el Nàstic va arribar
15: va
1: a la jugar primera, no?
15: Un regidor president del Nàstic, fins i tot. Amb diferents ampliacions de capital es va anar reduint, òbviament no s'optava, no?, per mantenir-ho i s'anaven reduint aquestes participacions i actualment tenim un 7%. Això no significa que nosaltres com a Ajuntament no ajudem o vulguem ajudar, ni molt menys. Això no té res a veure. Però sí que crec que aquestes participacions s'han de vendre i nosaltres el que sí que tenim clar és que no només algú que tingui diners. Hi ha d'haver projecte, hi ha d'haver valors i que aquests valors siguin els del Nàstic. El Nàstic no és un club qualsevol, per molt que digui el que tinc aquí al costat.
1: Vinícius,
15: deia, sí.
19: Qui dice, tu?
15: Sinó que és el primer club esportiu.
1: Té molta afició.
15: No, però és el primer club històric, per data de creació. I, a més, té afició, té ciutat, té història i la massa social que té és increïble. De fet, és potser a tota la ciutat és la institució que té més massa social. No?
2: Com a...
12: Te compro el club. Te lo compro jo.
15: I el que no m'agradaria és... Us en recordeu del Peterman?
1: Home, i tant. Hombre. Com oblidar-lo?
15: Doncs això. Això a Tarragona no pot passar. I si nosaltres podem ajudar humilment amb aquest 7% a que vagi a un projecte que sigui engrescador i que, a més, doncs, tingui suport de l'afició, doncs ajudarem.
1: Esperem que el Nàstic torni al futbol professional. Què dius, Cristóbal?
2: No, que estic amb... Vostè no dona entrevistes.
17: Perdona, Cristóbal.
2: Entrevistes no, eh?
19: No, jo no dono entrevistes.
2: No, vale. Estic a l'altra banda...
1: Està entre el públic, el Cristóbal.
2: Que ha vingut a fer país amb la seva samarreta del Nàstic, 7%.
19: Què? Visca el Nàstic, el primer.
2: Visca.
19: I fins al final, força gimnàstic.
2: Com el tenim, el Nàstic, ara mateix? Pues ara tu com a seguidor, què passa aquí?
1: Sí, perquè porta la samarreta del Nàstic.
19: Ara mateix estem una miqueta baixos. Hem estat a punt de pujar a segona. El dia del Màlaga va ser un destros. Estem per terra, però jo crec que podem sortir d'aquí.
2: L'oportunitat, tens l'alcalde aquí davant,
19: jo ara veig...
2: que manega els pressupostos aquí.
19: El 7%.
2: 7%. 8, 9.
19: Si pot ser una miqueta més.
2: 10, un 10.
19: I si podem...
2: Ni pa ti, ni pa mi.
19: Una miqueta més i el que dius, ni Petermans ni res. Aquí...
1: Gent de casa.
2: Amb un 10 estaríem contents, eh?
19: Estaríem molt contents.
2: Molt contents.
19: I amb un 15 millor.
2: Alcalde, la pilota està a la seva taulada.
17: Honorable alcalde.
15: Ui, mare.
17: Quan parla
1: honorable
17: de
1: alcalde, però què passa avui? No estàs emocionat?
17: No, és que sóc molt respectuós, sempre, tu ho saps. Quan parla de Peterman, parla de l'inversor suec?
1: Dimitri Peterman, no?
15: Bueno, no, li ha... jo el que crec...
1: L'inversor suec que vol el Nàstic.
19: Ah, vale.
15: Tu has d'entendre que el Nàstic no és només un club de futbol. És molt més que això. I has d'entendre que forma part de l'ànima d'una ciutat. I que guanyar és molt important a la vida, però com guanyes i amb quins valors guanyes potser ho és més. I has d'entendre que el nàstic també és l'esport base i que el nàstic no pot ser que sigui només a base de cartera, sinó que ha de fer que pugi gent d'aquí, de la casa. I això, doncs, mentre nosaltres tinguem participacions, ens preocupem d'això. Nosaltres donem diners des de l'Ajuntament, al nàstic, per l'esport base. Per l'esport base. Jo el que tinc clar és que els invents amb la gasosa. I, a més, com som una administració pública, aquestes participacions hauran de sortir a subhasta. No és que jo pugui decidir a qui li venem, Però sí que és veritat que pots, òbviament, intentar doncs, definir uns criteris, que són aquests valors, el que ha de representar i el que representa el nàstic, que és la seva afició, doncs, que estigui en consonància.
1: Va, una última pregunta i acomiadarem a l'alcalde, al Ramon Quadrat, al Rubén Peris i demanarem també a altres protagonistes que s'apropin a la taula del que t'hi jugues, Cristóbal.
2: Estem amb els nens de l'escola Mare Nostrum. Adrià, volies anar al lavabo, no? Sí que... El permets que vagi al lavabo?
1: Sí, home, clar.
2: Vinga, Adrià,
1: només faltaria. Pots anar.
2: Va, anem a parlar amb el professor, perquè és una jornada històrica. Estem visquent dies històrics pel tema de les protestes dels professors i tenim el professor, com et dius?
20: Pere.
2: Pere, a més, ets un amant del ciclisme, no?
20: Sí, sí, sí.
2: Ja t'ho has fet venir bé, no?
20: Sí, i a més a més...
2: Excursió, a veure el que t'hi jugues, especial tour.
20: Home, era fantàstic. I a més, ells potser del món del ciclisme en carretera no ho dominen tant, però sí que són ciclistes, perquè al col·legi fem ciclisme per la zona de la Budellera.
1: Aixeca't. Ah, que guai.
2: Així, un contacte visual.
20: Com que era un programa de ràdio, he pensat, bueno, doncs no cal, no? No, que dic que aquí, just els alumnes de 6è i primer d'ESO, al migdia agafen les seves bicicletes i sortim pel voltant del col·legi i els agrada molt el ciclisme,
1: molt bé,
20: tenim aquesta sort.
2: I aprofitem per reivindicar una mica
20: sí, m'has dit abans que fes alguna demanda i tal, jo volia dir, a Tarragona tenim una anella verda fantàstica, nosaltres estem en una d'aquestes zones, a la zona de la Budellera, i és més aprofitable, penso jo, la zona del Parc del Francolí té un accés més viable, i la zona de la Budellera penso que hi ha millores a fer perquè sigui més esportista, més viable per la gent de Tarragona accedir-hi per fer esport a la natura.
2: L'alcalde va mirant fixament, va prenent nota. S'estan penedint d'haver vingut perquè se li està girant feina, l'alcalde.
1: Va, són les 12:46, demano un aplaudiment per a Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, per a Ramon Quadrat, gerent de Tarragona Esports, també per a Rubén Peris, director general de la Volta, persona clau per portar el Tour a Catalunya. Tira Cinto Willy i així aprofitem per canviar protagonistes a la taula. Des del Teatre de Tarragona, el que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2:00 PM. Salut.
11: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?

0: 13 minuts i arribem a la una del migdia. Estem aquí intercanviant cadires a la taula del que t'hi jugues des del Teatre de Tarragona. A la segona hora obrirem la taverna dels bojos, eh? Amb el Cristóbal, amb el tío Faja, amb el Gonzalo Álvarez, amb el Quim Molins, amb el Juan de la Boque, i també saludarem a una llegenda del Nàstic de Tarragona a la segona hora del programa. Ara, Xavi, aquí tens aquí al costat, Saissó.
1: Doncs mira, tinc un senyor que, bueno, la veritat és que és història del Tour i també, bueno, doncs, sobretot d'aquí, de les contrades d'aquí. No? És el Pedro Torres. Pedro Torres té 77 anys, nascut a Humillavero, a Màlaga. Ciclista professional entre el 71 i el 80, el Tour de 1973 va guanyar una etapa i la classificació de muntanya.
0: Va guanyar una etapa al Tour de França i la classificació de muntanya.
1: Sí, senyor. I, bueno, doncs està ara afincat aquí a Torredembarra.
2: A Torredembarra, fa quasi 40 anys.
0: Quasi 40 anys. Amb quin equip? Amb quin equip?
2: Primer, quan van guanyar, Con el Teca.
0: El que no em crec és que no sàpigui on té el mallot.
1: Sí, sí, a mi em va dir que li vaig dir que portava i em va dir, lo tengo por ahí, ¿no?
2: Ja,
0: és el de los topos, no?
2: Sí, però no.
0: ¿Cuál es?
2: Bueno, el... No había de los topos.
0: Ah, no había todavía. No. Ah. Era otro.
2: Yo lo que tengo es el equip.
0: El equip.
2: Pero de los topos no va a surtir.
0: Doncs aquí estem amb Pedro Torres, guanyador d'una etapa al Tour de França, també de la classificació de muntanya, i ens acompanya el Jordi Pujol Ferrús, que és el delegat territorial de la Federació Catalana de Ciclisme a Tarragona. Què tal, Jordi?
3: Bon dia.
0: Suposo que també molt content pel que s'ha aconseguit, no?, portar el Tour a Catalunya i en concret a Tarragona.
3: Molt content, bueno, és un esdeveniment històric que segurament que no viurem mai més. Jo no l'havia viscut mai i ja tinc molts anys. I, evidentment, penso que és molt bo pel ciclisme i per la ciutat.
0: I hi ha el Diego Bosch, que és president del Club Ciclista Camp Clar de Tarragona. Què tal, Diego? Com estàs?
4: Hola, buenos días, bien.
0: Perquè, a banda del que és el ciclisme professional, hi ha molta gent, ho ha explicat ara un professor amb els seus alumnes i tal, que surt cada cap de setmana, i més a Catalunya, com explicava a Tarragona el Lu Martín, a fer una passejada, donar una volta amb bicicleta.
4: Sí, sí, pero nosotros también participamos lo que es la Copa España, ¿no? O sea, cada fin de semana prácticamente estamos fuera de aquí de Tarragona y competimos en ámbito nacional.
0: Y me decía Elena que es importante poner el foco ahí también porque, por ejemplo, clubes ciclistas históricos como el vuestro pasan dificultades hasta el punto que no saben si van a poder competir el año que viene o no.
4: Bueno, no estamos todavía en disposición de decirlo, pero sí que es verdad que lo tenemos bastante mal.
0: ¿Por?
4: Mayormente el problema es económico. Entonces, poder conseguir una mínima cantidad para conseguir que el equipo tire para adelante es muy difícil. Las empresas no están hoy por la labor de ello. Para actos como, por ejemplo, como el Tour, posiblemente sí, pero para competiciones locales, pues es muy difícil, muy difícil.
0: Aquesta és la realitat també del ciclisme, dels clubs esportius, sí, sí. No només ciclistes, sinó d'altres esports, d'altres àmbits a Catalunya que passen dificultats. Queden 9 minuts per arribar a la una del migdia. Pedro, el mítico caníbal, Merck, ¿estaba hasta las narices de usted?
2: Somos muy amigos.
0: Lo digo que estaba hasta las narices porque le atacaba mucho en el Tour.
2: Bueno, no, pero a él le gustaba que le atacase. ¿Entiendes o no?
0: Sí.
2: Y además tenía una cosa, el Eldimer. El Eldimer era un señor muy, muy amigo. Cuando donaba el árbitro al pit para sortir, ya no tenía amigos. Yeah. Claro. Para que imagines cómo va la cosa, es que van pasar por un poble que era la Festa Major, va veure una pancarta y va a sprintar. Pensant que allà hi havia alguna cosa.
0: Eddie Merckx, això?
2: Sí.
1: Que guanyaria alguna cosa, no?
0: Checkpoint.
1: I te quiso fichar, no?
2: Sí, va estar a casa seva.
0: Ah, sí? Sí. A casa d'Eddie Merckx?
2: Sí, i la meva dona.
1: Ah, ah, molt bé.
2: Però ell me lo va pensar, diu, mira, Pedro, vull que vinguis a mi, però acaba de res, que estàs...
1: Casado?
2: Casado. Casado, perdón.
1: Pots parlar en castellà, si vols, cap problema.
2: Sí, vale. Y dije, tú piénsatelo bien, porque tú tienes todavía un recorrido. Digo, y digo, bueno, Eddie, Pues jo me lo vaig vindre cap a casa, perquè si no la...
0: Aquí tenim un exciclista que li va dir no a Eddy Merckx. Hi ha un públic molt jove aquí, però que sabeu que és una llegenda del ciclisme.
5: Dale la vuelta, le dijo sí a su mujer.
0: No, vale, també és veritat.
2: No, lo que pasa que tenías que irte a Bélgica, recién casado, y digo, mira, yo me lo pensaré. Y me dice, tranquilo. Y cuando... Una anécdota también que te puedo decir. Cuando terminó el Tour de Francia, nada más que salí del Tour de Francia, ya íbamos a correr criterios.
1: Eso es lo que quería. Yo creo que vas a contar lo que te quería preguntar.
2: Y directamente ya fuimos a Bélgica. Y allí, allí se recorría por la noche. Yeah. Y terminamos los criterios, que allá te pagaban al momento. Te agafaba la bicicleta el mecánico, se la llevaba a casa, la traía... Y al día siguiente, cuando venía, me la tenía limpia, vamos, para que ya puedas correr.
5: Yo pensaba que... Una pregunta, ¿qué etapa ganó usted?
2: La luchó en Pou.
5: Ah, Pou.
1: No, le iba a preguntar eso
2: con
1: de
2: el,
1: que...
2: Con el Tourmalet, el Aubis...
5: Buah.
2: Iba a ir arriba sol.
0: Jordi, ¿quién es el teu millor record del Tour de França?
4: A ti.
6: Ah.
7: Jordi.
6: Ah, jo.
7: Jordi Pujol.
6: Bueno, jo més he estat una vegada al Tour de França en una sortida, però evidentment l'he seguit tota la vida i, bueno, un dels millors records que tinc, i la veritat és esta, no és perquè estigui aquí, però veure guanyar Pedro Torres la muntanya en aquell temps, quan jo devia tindre 16 o 17 anys, t'ajuda a seguir en bicicleta. N'hi tinc quasi 70 i encara hi vaig.
0: Encara hi vas?
6: Encara hi vaig.
0: Cada setmana?
6: Quasi cada setmana pujo a la Mussara. Tinc una elèctrica ara, però la veritat és que sí, solgo sortir dues o tres vegades a la setmana.
0: Una cosa, us ho confesso, vaig agafar una vegada una elèctrica per pujar cap a, de Barruera cap a Durro. Clar, però és que has de pedalar.
6: Has de pedalar i bastant.
0: Ah, jo tenia la confiança que amb l'elèctrica pujaria amb el teu, sí, i pujaria no. El meu fill arrossegant-lo i que va, me van haver de venir a buscar.
6: Mira, la primera vegada que vaig agafar l'elèctrica fa 5 o 6 mesos, no fa més, perquè d'això, vaig pujar a la Mussara i jo dic, ostres, vaig ficar tot el motor i quan vaig arribar no tenia bateria. O sigui que ara estic pujant en la primera i vaig pujant i ja està. Vull dir, t'ajuda, però no és una moto, ni molt menys.
0: Són les 12:56. Abans de fer la pausa per la publicitat i per endreçar l'actualitat al butlletí de la cadena SER, Cristóbal...
7: Són 54, eh? Has guanyat 2 minuts, has guanyat.
0: Són 56, tio. No, no sé. És el rellotge que m'ha donat el
7: Com és que no
0: Pere.
7: Posa, no? Veus?
0: No sé. 54, eh? Pues Pere, tio, mira. Mireu el rellotge que tinc jo aquí. I 56, bueno, veieu o no?
5: I com continuï bueno, discutint...
7: Has guanyat 2 minuts, seran 57 i 55.
5: Seran 58.
0: Cristóbal, a la tornada obrirem la segona hora amb un concurs. Espera, que no se t'escolta.
1: Espera, que no se t'escolta.
8: Mira que...
5: 50 anys haciendo ràdio...
8: No, perquè això triga uns segons en connectar. Bé, qüestió, tenim un premi, molt guai. La col·lecció de capibares de Mr. Wonderful, no...
7: Efectivament. Tenim un tros
8: mundial,
7: de regal.
8: A més del Mundial.
7: Tenim un tros de regal, que
0: ara
7: és la col·lecció de...
0: Ara us posarem a la pantalla perquè les pugueu veure.
7: Wonder Gold, que és la col·lecció de capibares de Mr. Wonderful, que és una passada. Vull dir, una pila de seleccions, amb el seu boli esborrable... És una passada.
0: Ho esteu veient a la pantalla del...
8: Necessito dos candidats del Barça i dos del Madrid.
0: Tothom aixeca la mà.
8: Vinga, aviam. A veure, perdó. Qui és del Barça? Del Barça. Del Barça.
0: Dos del Barça.
8: Tu, vine cap aquí. Passa cap aquí, vale? Una del Barça, tu també. Vinga, dos del Barça. Del Madrid. Vinga, va. Una...
0: I darrere teu.
8: I tu, vine cap aquí. Jo porto el partit de la mitja mà.
7: Jo amb tal de guanyar això et dic que soc...
8: A veure, llavors farem un concurs... Com es diu això de llançar l'ampolla i que quedi en peus?
7: Home, em vota el flip challenge, tio.
8: Això, el challenge. Vale, doncs farem... Narrat pel Xavi Saissó, un il·lustre narrador de la ràdio que ho ha narrat tot absolutament, però això no ho ha fet mai. Vale? Llavors farem un Barça-Madrid, els del Barça contra els del Madrid, i qui aconsegueixi tres que es quedin en peus... Mira, ara el Bermúdez ho està mostrant. Tres. S'emporta el premi, un premi per cada un.
7: He de buidar més.
8: Vale? Sí? Doncs a la tornada de la pausa... fem el concurs i veiem qui guanya, si el Barça o el Madrid.
0: El que passa és que, Bermúdez, si vas tirant l'ampolla i no ho expliques bé, això és antiradiofònic, perquè estan escoltant...
7: Bueno, i és perquè sí, ho vegi la gent aquí, aquí a la ràdio. La gent ja sap que és un bottle flip.
0: Va, fem una pausa, endrecem l'actualitat al butlletí de la cadena SER i a la segona hora regalem aquesta caixa...
7: De Mr. Wonderful.
0: De Mr. Wonderful, que són 15 bolígrafs, no?, d'aquests esborrables.
7: Sí, sí.
0: Personalitzats per xulíssim. Les seleccions del Mundial.
7: Seva selecció sorpresa, boli esborrable, clauer, cromo, caixes espectaculars.
0: I obrirem la taverna dels bojos, eh? Al que t'hi jugues hem de parlar dels anuncis que s'estan fent a la campanya electoral del Real Madrid, eh? Florentino Pérez diu que si és president dimarts farà una oferta de 150 milions per un jugador.
7: Eso es.
0: No diu qui. Bueno. I Enrique Riquelme assegura que abans del diumenge anunciarà qui seria el seu entrenador. Pausa i continuem des del Teatre de Tarragona a la Rambla Nova, número 11, un que t'hi jugues especial.
9: Salut. Què t'hi jugues?
10: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: Aquest dissabte el Tot és comèdia. La Beckett, la sala del teatre d'Ara, celebra 10 anys al Poblenou de Barcelona amb una gran festa. I anirem per trobar-nos amb els artistes de la nova temporada. I també... Torna al pop d'en Pep Saula, el productor musical. En la setmana del Primavera Sound posarem el focus en els festivals petits, que són la resposta als macrofestivals.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
3: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
4: Una i cinc, al Què t'hi jugues ens divertim.
5: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
4: Abans d'anar al concurs, amb els nens que ens acompanyen avui al Teatre de Tarragona, de saludar periodistes que cobreixen el que passa aquí, de saludar una llegenda del Nàstic. Saissó, avui no hi ha clatellot perquè estem de bon humor.
6: Això mateix.
4: Avui riurem.
6: Avui riurem. Hem preparat 5 tocs de ciclisme. Anirem per feina, 5 tocs dels millors que hem fet al llarg dels últims anys de ciclisme. El primer, sabíeu que hi hauria o va haver llançament de ciclistes?
7: A mí me consta el lanzamiento de chinchetas, no de ayer, pero a mí me consta que el día de Pontevedra, el día que la etapa se corta 8 kilómetros antes, ahí hay lanzamiento de ciclistas. Y eso sí que pone en peligro la integridad de los ciclistas.
6: Llançament de ciclistes, que ja és l'últim que faltava, perquè hi hagués llançaments de tot. Bé, hi ha ports de muntanya com aquells que ha fet el Pedro Torres i tal, molt, molt, molt llargs, però no tan llargs com deia l'Íñigo Marquínez.
8: No es un puerto, pero es una cuesta terrible. Son apenas 300 kilómetros de ascensión, 300 kilómetros de ascensión, con un porcentaje del 23%. O sea que casi, casi hay que subir andando empujando la bicicleta.
6: Home, no es extraña, claro, 300 kilómetros, un 27%.
4: Per
6: morir-se. Bueno, Logroño té un terme municipal, diguem-ne, ampli, però no tan ampli com aquesta etapa que es va fer.
9: El Club Ciclista Logroñés organizará el próximo domingo la 42ª edición de la Clásica San Bernabé de categoría junior, puntuable para el ranking de la Federación Española de Ciclismo, que tendrá salida y llegada a Logroño con un recorrido de 177 kilómetros. Salida y llegada a Logroño
4: 777.
9: Con un recorrido de 777 kilómetros.
6: 777 kilómetros, amb arribada i sortida, o sortida i arribada a Logroño. Bé, en una presentació de la Volta, una consellera, no diré el nom, jo crec que se li va anar una mica, no sé, el subconscient, no? Perquè havia un ciclista encara, i l'altre dia va guanyar una etapa en el Giro, Sepp Kuss, que apadrinava una etapa de la Volta. Mireu què va passar.
10: També vull destacar la del Berguedà, perquè jo soc de la Catalunya Central i, per tant, sempre m'agrada escombrar cap a casa en aquesta etapa tan esperada, apadrinada pel Sepp Kuss,
6: soc conscient que se li va anar. I per últim, atenció, perquè les bicicletes a vegades poden estar en perill. Si no, escolteu el que es va dir la Ser.
11: Las reacciones del día de hoy, algún problema en carreteras, ¿no? Izaskun Montero.
12: Sí, en la Vizcaya 2405, en Amoroto, colisión entre un turismo y una bicicleta. La bicicleta está grave. No, perdón, está herido.
11: El ciclista
12: está herido.
11: Gracias,
6: Izaskun. Sí, el que estaba ferido era el ciclista. La bicicleta, pues no sabemos cómo estaba, pero yo estaba greu también la bicicleta.
4: Pero... Es especial ciclismo, porque hoy estamos a Tarragona pel... Tour de França, que arrencarà des d'aquesta mateixa ciutat d'aquí a just un mes. Abans, el gran depart des de Barcelona, tenim el trofeu aquí a la taula. Saissó, prepara't amb l'inalàmbric perquè narraràs alguna cosa que encara no has narrat al llarg de la teva trajectòria, que són molts anys.
13: Mira que ha narrat coses.
4: Mentre es prepara el Saissó, un aplaudiment per al Felip Ortiz, llegenda del Nàstic de Tarragona. Què tal, Felip? Un tio de Lleida, però ja afincat des de fa molts anys amb aquestes terres a Tarragona. Com estàs, Felip?
14: Molt bé, molt bon dia a tothom.
4: Tot i que ara estàs a cavall, no?, entre Andorra, Tarragona, no?
14: Sí, ara la meva vida està una miqueta... però bueno, la veritat és que Andorra es viu molt bé i està a prop de Salou, no?
4: Què tal per Andorra?
14: Molt bé.
4: Home, a prop de Salou,
14: molts ciclistes,
4: Andorra. Sí?
14: I professionals, sí.
4: Tu fas ciclisme o no? Surs amb bicicleta?
14: Intento. Però, bueno, una mica de muntanya, però... quan anem a entrenar, quasi sempre trobem a professionals entrenant.
4: Carles Cortés, com estàs?
13: No, molt bé, contents de retrobar-vos. Contents de retrobar-vos.
15: Perdona. Sí que...
13: No, Carles. Cristóbal, Cristóbal Catamanasso.
15: Sí. Aviam, no l'has presentat com s'ha de presentar
13: Cristóbal Carles Cortés. Catamanasso,
15: Carles Cortés, bueno, segur que l'heu vist per la tele, amb els castells, amb tota la seva... història.
4: Home, però és història de la cadena SER, també.
15: És un mite de la cadena SER. No, jo bueno, recordo que ens agafaves el relleu a la graderia.
13: Efectivament.
15: Nosaltres acabàvem la taverna.
13: Quina por feia obrir aquella porta a les 12 del migdia.
15: I nosaltres sempre et donàvem pas cantant una cançó i aprofitant.
13: No, Cristó.
4: Sí, que s'apropi la gent, que s'apropi la gent.
15: La cançó és molt fàcil. Mireu, m'heu d'ajudar amb aquesta cançó. La cançó...
13: Sou molt dolents.
4: Apaga, deja de hablar y estarte para donde tienes que
15: estar. Al turrón.
13: Sou molt dolents.
15: La cançó és molt fàcil. Diu... Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es Carles Cortés.
4: Sí, té una lletra molt profunda.
13: Això cada dia.
15: Sí, molt elaborat.
13: Cada dia els havia d'aguantar així.
15: Anem a fer-la entre tots. Qué bueno es, qué bueno es...
13: No el seguiu, no el seguiu. No canteu, no canteu.
15: Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es Carles Cortés.
13: Cada dia així.
4: Ara els oients més fidels, els que fa més anys que ens
15: escolten, els hem fet
4: rejuvenir 15 anys.
13: Sí, és veritat. Cada dia els havia d'aguantar, cada dia, igual.
4: El Carles Cortés no necessita presentació a la cadena SER perquè els més fidels l'haureu escoltat durant molts anys. Ara està a Ràdio Ciutat de Tarragona. També hi ha la Tere Ortega, de Tarragona Ràdio, i l'Arnau Monreal, de Diari Més. Com esteu?
16: Molt bé.
4: Gràcies per venir al Que t'hi jugues. Escolta'm.
13: Sí. Felip Ortiz, un mite.
4: Possiblement el millor porter de la història del Nàstic.
13: Bueno, això ja hauria... Felip, tu saps que pot haver-hi debats aquí, no?
14: Molts debats. Però, la veritat que jo vaig intentar fer-ho el millor possible.
13: No, jo ho va fer molt bé. I un dels herois, un dels ascensos del Nàstic, Aquest home li va parar un penal a Soldado, que ens va donar un ascens. Només et dic això.
14: Mira, l'altre dia el meu fill ara... està jugant de porter amb 6 anys i està mirant el vídeo.
13: Mirava el vídeo.
14: I ets tu, el que deia, Felip, t'estimo.
13: Sí. És veritat. Era el 2004, allò, no?
4: Vas fer com Puyal, amb Urruti, Cortés,
13: però,
4: amb
13: més,
4: Felip.
13: Però, a més, fet expressament. Fet expressament, perquè pel Nàstic allò representava el que pel Barça la Lliga aquella de Valladolid. I recordo aquell moment que Felip li atura Roberto Soldado, el que després va jugar al primer equip i li va aturar un penal. No era el de l'ascens, perquè no va ser el de l'ascens, però era un penal molt important que va aturar el Felip.
4: Qui serà l'entrenador del Nàstic? Perquè avui hem conegut que no continua Pablo Alfaro.
16: Pues mira, un que coneix bé el Felip Ortiz, perquè hores d'ara el que pren més números és Xisco Campos, i ja en parlàvem abans. Mira, el Felip Ortiz va ser, en certa manera, l'entrenador de porters de Tomeu Nadal, que ja s'ha fet oficial, de Tomeu Nadal, que és el director esportiu de la propera temporada del Nàstic.
4: Tomeu Nadal, el director esportiu.
16: Sí. Director esportiu, ell sap com és com a porter i com és com a company, i també coneix a la perfecció a Xisco Campos. Cores d'ara encara no està confirmat, si no actualitzo el mòbil, Xisco Campos seria el nou entrenador del Nàstic de Tarragona.
13: Xisco Campos, perquè ho situeu, segon entrenador del Mallorca. Però un mite del Nàstic, perquè va jugar molts anys aquí.
4: I ho comentàvem amb l'alcalde. És veritat que Tarragona té molta història, el Nàstic té molta història i una afició tremenda. És un club que mereix, per dimensió, estar al futbol professional. Què és el que passa? Què ha passat amb el Nàstic?
13: Ells han estat seguint molt més l'equip, molt més en el dia a dia, i la Tere i l'Arnau segurament ho poden explicar molt millor.
16: El que ha passat aquesta temporada, jo crec que ha sigut una mala planificació esportiva de la temporada. Es va fer massa net respecte als futbolistes, la plantilla de la temporada anterior, una plantilla que per segon any consecutiu es va quedar allò a res, a un minut de poder assolir el play-off. Jo crec que s'ha fet massa net. Alguns futbolistes, evidentment, van haver de marxar perquè tenien ofertes que no podien renunciar-hi, però altres es va prescindir d'ells, i entre això, en aquesta decapitació, es va decapitar, bé que s'han quedat els futbolistes que s'han fet el Nàstic, que senten l'escut, però no quedaven un capità com Xisco Campos en la seva època, o sigui, futbolistes capaços d'agafar de la solapa els futbolistes quan venien maldades i aixecar l'equip. I tinc dubtes si la plantilla donava més de

0: vista aquesta temporada.
1: Arnau.
2: El que quedava clar era que una plantilla que amb el pas dels mesos i la pressió afegida eren jugadors, no, com diu la tele, no, jugadors que no, potser no tenien aquest tant sentiment, potser hi ha molts, alguns ja estaven pensant en la temporada següent, d'altres que no van estar al nivell, i bueno, al final tres entrenadors decreixen tota la temporada.
1: Sou molt de ciclisme, vosaltres, o no?
3: A mi m'encanta, sí, i a la tele especialment.
1: Ara comentàvem per WhatsApp, aprofitant la pausa, amb el Iu Andrés, que és el cap de programes de la cadena SER, que també està aquí i li agrada molt, que ho comentava el Seixó, la gran esperança al Tour pels francesos és Paul Seixas, però el dubte és si el cremaran massa aviat, no? Perquè enfrontar-se amb només 19 anys a Vingegaard, a Pogacar, que és per molts el millor ciclista de la història, igual és delicat.
3: Sí, però jo crec que s'ha de provar. A mi, quan ho van anunciar que Paul Seixas correria al Tour, a mi em va agradar molt, perquè a més venia de guanyar no sé quina prova, que tothom era el moment clau de dir hi va o no hi va, hi va o no hi va. Jo crec que, de fet, enriqueix el Tour. Per mi l'enriqueix, que ja hi vagi enguany, l'enriquirà. No sé si es cremarà o no es cremarà, però crec que enriquirà el Tour. I la veritat és que a Tarragona, a més, he vist gent de ciclisme que estava amb vosaltres ara fa una estona. M'alegra molt per tota aquesta gent que ha treballat picant pedra pel món del ciclisme a Tarragona, el Diego i el Jordi i altra gent que estaven per aquí, que puguin veure el Tour aquí a casa, crec que és un moment únic.
0: Jo crec que és difícil plantar-li cara a Pogacar, i Vingegaard, que seran els dos gallets d'aquest Tour, com ho han estat d'altres, i a més amb un ciclisme on estan despuntant gent molt jove, nosaltres a la nostra època, fins als 30 anys, no et converties en un bon ciclisme. És un ciclista jove al francès, pot passar de tot, per què no? Si té allò d'esparpajo, valentia, que és el que ha demostrat Pogacar per emportar-se totes les curses, totes les etapes, és que t'aixeques tu ara i t'intenta guanyar l'esprint.
2: Bueno, jo, a veure, com vols d'aquí a Tarragona, crec que som, que estem en procés de fer-nos experts en ciclisme. D'aquí tenim un mes per endavant.
1: Un mes just, clavat.
2: Un mes clavat. I bueno, excepte sobretot aquí pel pas de Tarragona. Jo crec que serà molt bonic a nivell de, sobretot de veure el peu de carrer, que això sempre està bé.
1: És un quart de dues del migdia, estem aquí entre amics. Ara regalarem els bolígrafs esborrables de la casa Wonderwall, els bolígrafs Wondergol.
2: Els capibares.
1: Els capibares, sí, sí. Estan i entrenant. En un moment torna el Bermúdez aquí a la taula amb els bojos de la taverna, però mentre s'acaba de preparar el Seixó, Felip, has dit que tens un fill petit que és porter. No pateixes molt?
2: Més que quan jugava ahir, no?
4: Sí, sí, la veritat que jo no volia que jugués a porter i sempre l'he deixat fer i bueno, amb la dona sí que hem parlat, no? Que sigui, jo crec que el que volia és que fessi deport, que estigués relacionat amb companys, perquè bueno, el futbol i tots els esports el que et dona és infinitat de coses positives. Però bueno, ha sigut ell el que ha sigut, el deixem endavant i després doncs si li tinc que aconsellar, però no em fico molt ni als entrenos ni res, que vagi, s'ho passi bé, i que és important amb aquesta edat.
1: El Felip Ortiz, els més joves igual no ho sabeu o no ho recordeu, va estar durant bastants anys a la Masia. Quants anys?
4: Doncs a la Masia, al Barça vaig estar 7 i a la Masia vaig estar 3 i mig i després ja...
1: Futbol base del Barça, 7 anys.
4: Quan complies 18 anys te'n vas a viure a pisos que et ficaven i bueno, allí vam compartir pisos amb
1: saltos. Amb qui?
2: Hi havia.
4: El primer any amb el Xavi Molís i amb el Carles Puyol.
1: De tant, Puyol sou molt amics.
4: Molt.
2: Què tal, Carles? Què tal la convivència amb ell?
4: Molt bé. Està vivint a Andorra. I
2: és un desastre.
1: Sou veïns a Andorra?
4: Sí, bueno, veïns.
1: Mira que
4: una casa més gran.
1: Mira que l'han intentat convèncer perquè torni al Barça, donant-li càrrecs i tal, i ell...
4: Ell està molt tranquil a Andorra i la veritat que el futbol sí que el segueix, però bueno...
1: Que bé que l'aniré al Barça, un Puyol, ara.
4: Clar, és el que estem parlant del Nàstic.
1: Com li agradaria a Hansi Flick tenir un Puyol allà a la defensa?
4: Necessita doncs, gent implicada, gent que senti els colors, i la veritat que Carles doncs, amb això sí que ningú té cap mena de dubte.
1: Alguna vegada ho he explicat, però potser no ho he escoltat i tal, però Felip Ortiz va ser un dels meus primers ídols. Perquè ell jugava a l'AM, al club de Lleida on jo vaig començar, clar, era una mica més gran, porter,
3: i que tu eres porter, tio.
1: Per això. I al fitxar-lo al Barça, diguem-ne que tots els porters que venien per darrere ens fixàvem en Felip Ortiz i els nostres entrenadors sempre ens deien fixeu-vos que si ho feu bé podreu, com Felip Ortiz, acabar jugant al Barça. El que passa és que...
4: Jo sempre he tingut...
1: Doncs, vaig entrenar un any, però...
4: He sigut l'exemple dels porters baixets, no? De que...
1: Clar, és que tu, quan... 76, no? Sí, bueno, has de ser molt bo per ser profe.

0: professional, i... sent porter amb un 76.
1: Sí, sempre deien, doncs, els porters tenen que ser alts, i jo sempre l'exemple, no?, de Lleida mateix, no?, que deien allà, no pateixis de l'altura, que mira aquest noi, ja fitxat pel Barça. Però bueno, però ara, verdaderament, ara sí que tens que ser alt.
0: És que ara ja no hi ha porters de menys d'un 90.
1: Abans sí que havia, doncs, molts porters, doncs, jugant a primera divisió, doncs, no sé, Arconada...
2: Paco Gullo, València.
1: No? València, sí.
0: Paco Gullo.
1: I ara, doncs sí, ara la veritat que primer, si no me deixes 80 i pico, ja no...
0: Ara és veritat que ara ja la majoria de porters juguen amb els peus, surten de l'àrea, abans no, i tu vas ser dels primers porters que jugava molt bé amb els peus, que era més que un tio que parava sota pals. Clar, estem parlant de fa 20-30 anys.
1: Sí, això em va anar bé, no?, al Can Barça, doncs, que... Quan vaig arribar jo, encara estava Johan Cruyff, després va arribar Van Gaal, i doncs, una cosa que li agradava molt era el joc de peus que tenia, no? I això, doncs, després també vaig coincidir amb el canvi de regla que abans els porters la podien agafar amb les mans. I...
0: Sí, és que abans, quan el defensa li passava la pilota al porter, el porter la podia agafar amb les mans. I quan ell jugava es va canviar la norma i ja... és quan, si et passen la pilota, no la pots tocar amb les
3: sembla
0: mans.
3: Sembla ser l'abuelo Cebolleta, eh?
0: No, però és que aquí hi ha un públic molt jove que no sabrà que el futbol canvia.
3: Ja,
0: és així.
4: Sí. Tens tota la raó. De fet, ara mateix tenim 4 nens aquí, sí, que això, jo crec que fa 20 minuts que estan aquí, això pot considerar ja 25. Explotació infantil.
5: Sí. Jo et volia preguntar, l'altre dia a Chesney li preguntàvem per Joan Garcia i deia que no té cap inconvenient en no jugar perquè és tan bo Joan Garcia i que... Un tio amb la trajectòria de Chesney diu és que mai m'he trobat un porter tan bo com Joan Garcia. Tu que ets porter, o que has sigut porter, què, el Joan Garcia?
1: Estic d'acord.
5: És el fitxajazo de la dècada?
1: Sí, estic d'acord. Bueno,
0: no és el millor dia per reivindicar-lo, per això després de la roda d'ahir.
5: Vale,
1: okay. Estic d'acord i també doncs, tinc molta confiança en De La Fuente, que és l'entrenador porter del Barça. I parlem molt i la veritat és que tothom s'ha quedat sorprès. No? Però no sorprès amb el que tothom veu, no? Que és el que es veu, el que compara, com el joc de peus, sinó amb la mentalitat que té, que després d'un error... Doncs, això és el que teníem por, no?, tothom, no?, arribar a Can Barça i ser un porter, el que està demostrant a nivell de cap, això és el més important, no?
0: Ara que dius lo de La Fuente, clar, perquè ell va estar al Nàstic, no?
3: Correcte, De La Fuente. Escolta'm, va ser entrenador de porters.
0: I està tan sonat com sembla de fora, sí. Perquè és aquell que tantes vegades han expulsat de la banqueta del Barça.
3: Sí, ja començava a mostrar aquests símptomes.
0: Ah, sí?
3: Sí, en aquella època a Tarragona, sí.
1: No, això la...
3: Bueno, ella ha de quedar bé, no?
1: El Felip
3: ha de quedar bé i dirà que no i que... Però, bueno, té aquests ramalazos, sí.
5: És cosa de porters, no?
3: Sí, però no passar...
5: Sempre,
3: tu també,
5: els porters
3: sí
5: sou així, no?
3: Tots, sempre.
0: No, però els porters, jo sempre dic, no estan bojos, al contrari, han de ser els tios més centrats de l'equip.
1: Estic d'acord. Si no, algú té que ficar a l'ordre, no? Clar. Jo crec que els porters són els que fiquem l'ordre als equips.
0: Quins són els teus plans? Continuaràs a Andorra la temporada que ve?
3: No, para. Tu saps que va a la Champions, no?
0: Sí, clar.
3: Pues això, Champions...
1: Sí. Doncs, els plans són que dilluns comencem a entrenar allà. Van guanyar la Lliga i el vencedor de la Lliga doncs, juga les prèvies de Champions i a partir de dilluns a entrenar i el 8 de juliol fem la primera prèvia de Champions a veure qui el sorteig que ens
3: toca. Cuidao. Felip, entrenador.
6: La primera ronda de Champions és la millor de totes.
3: És boníssima. Jo a vegades l'he vist. A més, a l'Inter Escaldes, que l'he seguit alguna vegada, també en etapes anteriors, vaig seguir en l'etapa de Covid, aquesta eliminatòria que ell jugarà anada i tornada, es va jugar a Suïssa, i jo vaig seguir per la televisió l'Inter Escaldes jugant allà a Suïssa.
1: Sí. L'any passat es va tocar l'Esteagua de Bucarest, Olimpia de Ljubljana i l'AEK d'Atenes.
6: Sona l'himne,
3: és
6: guapo, tio.
0: I ara ja sabeu contra qui jugueu?
1: No, el dia 16 és el sorteig de juny.
0: Doncs estarem pendents,
3: seguiment de Felip, home, i l'Inter.
0: I tant.
5: Us quedeu al concurs o no?
0: Sí, home.
5: Us quedeu, sí? Clar, sí? Com es diu, Xavi, això? És que som uns puretes.
7: La Battle Flip Challenge. Primera edició. Què t'hi jugues, Imperial Tarraco?
6: Va, Bottle, perquè és una...
5: No, a més el Dermo... Sí. Molest. Home, no sabem com es diu.
0: Ara que narrem coses que sorprenen i tal, jo us he de confessar que poques persones m'han deixat... Saps per on vaig, no?
3: Sí.
0: Tan flipades com el Carles Cortés narrant
3: Què? No, pensava que deies el Xavi.
0: No, narrant Castells. No, Xavi.
3: Pensava que deies el Xavi.
0: Em sembla una meravella tan gran.
3: No té cap
0: mèrit. O sigui, és que hauria de tenir un Premi Ondas de la ràdio, tio. T'ho dic en sèrio.
3: No té cap mèrit.
5: Carles, què és aquesta corda que tens aquí anunciada?
3: No, home, perquè aquí vam presentar la temporada audiovisual, aquí al Teatre Tarragona vam presentar... Que és Teatre Tarragona, no de Tarragona.
0: Teatre Tarragona.
3: Teatre Tarragona. Vam presentar la temporada audiovisual que fem a la xarxa i el vam presentar aquí, al teatre. Que està en rock and roll, és el lema que tenim.
5: Aviam.
0: Encara narres Castells o no?
3: Sí, home, i tant. Sí, sí. De fet, diumenge, al Vendrell.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: A quina hora? A quina hora?
3: No sé si al Lu, però va a la colla del Lu.
5: Lu, on estàs?
0: Allà, darrere.
3: La colla vella, diumenge, a un quart d'una, està amb els seus grans rivals. Castellers de Vilafranca.
0: No li donis el micro, per si de cas.
5: Un clàssic, un clàssic com el que viurem ara aquí. Va, anem a veure. Tenim dos equips, Barça i Madrid. Vale, Xavi?
7: Perfecte.
5: El primer equip que aconsegueixi 5 cops que es quedi l'ampolla en peus,
7: perfecte,
5: guanya la col·lecció de vòleis de Capibara de Mr. Wonder.
7: Tu segueix,
5: vale, del Mundial.
7: Tu segueix els de Barça i els de Madrid.
5: Vale, i, aviam, com et dius?
8: Jared.
5: Vale.
8: Tu? Mencia.
5: Vale. Aquest és l'equip del Madrid i vosaltres?
8: Mia.
5: Mia i?
8: Lucas.
5: Molt bé.
0: I narrar doncs, això, eh?
5: Aquest és l'equip del Barça, vale, la resta, que està ja en màxima expectació aquí al Teatre Tarragona. Podeu animar, vale? Algunes declaracions prèvies abans de començar. Què li dius al Madrid?
8: Vais a perder.
3: Oh! Oh, oh, oh.
0: No, no.
5: Vinga, va. Vale, alguna cosa a dir al Madrid?
7: Som-hi.
0: Dile pa' segundes.
8: Sí.
5: Vinga, preparat? Tu. Willy, tens alguna cinta d'atenció?
7: Tu segueixes els de Barça.
5: Jo vaig comptant aquí, vale? 5, vale? 5. Preparats? El compte enrere, Xavi, el micro és tot teu. En joc, la col·lecció de capibares Mr. Wonderful del Mundial.
7: Doncs una atenció.
5: Especial.
7: Endavant, atenció, Xavi. Perquè estem aquí al hotel... perdó, l'hotel. Al
0: Teatre Tarragona.
7: Al Teatre Tarragona per
0: Tarragona.
7: Aquesta primera edició del Rotel Bottle Fleet Challenger que t'hi jugues Imperial Tarracó. Faré un compte enrere perquè comenci el show. 5, 4, 3 i mig, 3, 1, 0. De moment està la cosa empatada. Atenció, 1, continuen les ampolles, 1 a 0, favorable a Madrid de moment. Continua.
5: 2, 5, 5, 5, ja tenim la 5.
7: Sí,
5: ja tenim la 5. Ha guanyat el Barça. Ha guanyat el Barça.
3: 5 a 0.
5: Ha guanyat.
7: 5 a 0. 5 a 1, 5 a 1.
5: Vale, vale. 5. Ja està, no? Ja tenim guanyadors.
7: Ja està.
5: Han aconseguit les 5.
7: Carai, que ràpid que ha anat això.
0: Ni menys
5: saben. T'ho he dit, Xavi, t'ho he dit.
7: Sí, sí, sí.
5: Teníem que pujar una mica el tema marcador, perquè és que van a saco.
0: Són molt bons. Increïble.
3: Estaríem encara tu i jo aquí.
5: Bueno, doncs un fort aplaudiment, no? Ja tenim guanyadors, va.
0: President, la porta, guanya't el Barça.
5: Guanya el Barça! Barça! Barça! Em sap greu perquè dic, aviam si el Madrid té una oportunitat de guanyar, encara que sigui la col·lecció de Mr. Wonderful, ja que no guanya ni la Lliga, ni la Copa, ni... Bueno, un aplaudiment per tots.
7: Vinga,
5: els que guanyen, els que perden, un aplaudiment.
0: Gran, una cosa. Parlarem amb Lluís Carrasco, que és qui
5: pera,
0: ha impulsat aquesta campanya a la ràdio i que li regali una col·lecció a cada un.
5: Vinga, va, per tots, va!
0: Segur que Lluís, que ens estarà escoltant, entendrà que me salti les normes del concurs,
9: sí,
0: no?
9: Sí, sí.
5: Doncs ja està. Doncs aquí guanya tothom. Va, fort aplaudiment.
7: Vinga, som-hi.
5: Ja ens podem
0: pausa,
5: retirar perquè aviat comença la taverna.
0: Pausa i obrim la taverna dels bojos, què t'hi jugues, a la recta final del programa.
9: I demà, i més a més, esperem.
10: Què t'hi jugues?
11: Cadena SER. Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
12: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
11: Tu creus? Jo pensava que era normal.
12: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratori Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
13: Ya no hay excusas para ponerte en forma. La revista Men's Health presenta Entrena en 30 minutos, un extra de 132 páginas para ganar músculo, perder grasa y transformar tu físico en tiempo récord. Descubre 25 rutinas full body, recetas fáciles y la guía de entrenamiento definitiva para conseguir el cuerpo que quieres. Ya en tu kiosco.
14: M de navegar.
10: C de crucero, L de libertad. Este verano navega con NCL por el Mediterráneo o Europa. Ahora es el momento para reservar las últimas plazas de tu crucero soñado con todo incluido. Entra en solocruceros.com y despierta cada día en un destino diferente.
14: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final,
15: tuya, tuya,
14: es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
15: Sí, tu prima.
16: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
17: La bellesa més pura és Cup Stone Col·lecció Terra. Treballada pels marbristes artesans a Catalunya. Pedra natural sostenible i elegant. Cup Stone Col·lecció Terra i marbristes artesans. Elegància per sempre. Entra a marbristesartesans.cat.
18: En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en capfun.es, repito, capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
19: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
20: Tiri, tiri, tiri.
21: Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana.
22: Así es, Tipo Directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
21: Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría.
22: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
23: La taverna mediàtica del Quet i Jugues. Un espai 100% indecent i sancionable.
0: Dos quarts de dues del migdia, escolteu el Quet i Jugues a SER Catalunya des del Teatre Tarragona. President, ens quedava...
24: Home, deia que aquí estarem ben assegurats. Tenim un lloc segur, tenim un lloc ben assegurats. Però ja no només perquè estiguem a Tarragona, sinó perquè som del RAC. Escolta, que tu pots dir sort del RAC i estiguis on estiguis. Vagis on vagis, estaràs molt ben assegurat. Per exemple, imagina't un nano... que se'n va d'Erasmus. Aquesta és una història real. El cotxe carregat per anar a l'aeroport i el cotxe es queda sense bateria a les 6 del matí. Truques al RAC, el mecànic ve, canvia i arribes a temps. Sort del RAC! Sempre fer-se soci és tenir cobertura davant de qualsevol imprevist. Escolta, protecció a tot arreu.
0: Cristo, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha deixat el nivell molt alt, el llistó molt alt.
25: Va, fort aplaudiment pel tio Faja, pel Juan de la Boque, Gonzalo Álvarez i el Quim Molins. La taverna mediàtica del Quet i Jugues, com cada divendres. Recordeu que els que esteu aquí avui a la grada, si voleu participar, demaneu torn i ens acostem amb un micro. Però per començar, Willy, tira atenció, tio Faja, perquè estem arribant a unes quotes de surrealisme absolut.
0: Ha vingut amb el violí.
25: Com sempre, amb el seu violí reglamentari. Tio Faja, Florentino, responent a Enrique Riquelme, a... no sé com el diu, el programa, Cuarto Milenio, no sé què, Iker Jiménez. Horizonte. En un programa de fantasmes,
0: no?
25: I de...
0: Ara ja pres,
26: era digno, i el programa, el nombre del programa...
0: No, diu Horizonte.
25: Horizonte, diu? Vale. Que abans es deia Milenio 3, Cuarto Milenio...
26: Horizonte, eh?
25: Horizonte.
26: No, no, es donde se explican cosas paranormales, como sí. Cuando votaban los sí. Muertos en las elecciones del Real Madrid.
25: Amigos de la nave del misterio.
26: Ya aprendí.
25: La Superliga es va presentar el xiringuito i la seva campanya electoral a Iker Jiménez. Aquesta és la realitat del nostre futbol.
26: És el nivell.
25: I no només això. Hem passat de presentar jugadors. Si surto president, portaré a Beckham a presentar ofertes. Si surto president, pagaré 150 quilos per algú. Sense dir que serà Olise, no?
27: Olise.
0: Això és el que diuen al diari AS, no?
27: Sí, el diari AS ha publicat fa una estona que Olise seria l'opció de Florentino, encara que va dir que no ahir. Sembla que sí, que serà Olise. Bueno, que per
0: una altra cosa és que el Bayern de Múnich accepti aquesta
27: no
0: oferta.
27: Crec, no crec. No.
0: De fet, aquest és el moment en què Florentino Pérez anuncia que, si és president, dimarts pagarà 150 milions d'euros per un jugador sense dir qui.
1: Hemos hablado de Mourinho y de Konaté, ¿no?
2: Sí.
1: Pues ahora voy a hablar de Dumfries. Es más, le voy a decir una cosa. Yo el martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 por lo menos. Suyo es que sea de la media para arriba. Vamos a hacer una gran oferta a un jugador de un equipo que juega la Premier. Hoy la Premier, perdón. La Champions. No es de la Premier. Ya que me he equivocado, no es de la Premier. Galáctico total.
26: ¿Queréis jugar al quién es quién? ¿Queréis jugar a...?
5: Sí, sisplau.
26: ¿A qué queréis jugar? Bueno...
5: ¿Al quién es quién?
26: Y además, cuidado, porque mañana es jornada de reflexión. O sea, las últimas amenazas de muerte hay que hacerlas hoy. Los últimos alegatos.
5: Cabeza de caballo en la cama de Riquelme.
26: Bueno,
5: hoy.
26: Lo primero... A ver, yo estuve ayer en el Milenio, no, en Horizonte, porque en unas elecciones siempre pasan cosas paranormales, como que voten los muertos, porque las primeras elecciones que voté votaban los muertos, ahora ya he aprendido. Ahora votarán hasta los marcianos. Van a votar porque fui ahí al programa de Iker Jiménez simplemente para ver cómo consigo que vote el espíritu de Juanito. Esta es la intención. Estuve a punto de decirle a Iker que no iba, ¿eh? Eso sí también, porque no quiero nada que ver con el Riquelme. Y como he visto que se apunta igual otro Iker, igual prefiero no ir. Porque el topo de Mourinho es posible, ¿eh?, que ahora
0: vaya con Riquelme.
26: Vaya con el otro. Ahora sí que era el topo. Yo traigo a Konaté, Mourinho y Dumfries, que es un lateral que hay muy bueno por ahí. Riquelme trae a Raúl, Casillas y otros muertazos que apenas ganaron una Champions y gracias a mí. En cambio, yo tengo 7 y las ligas que me robaron por Negreira, ¿os acordáis? Pues además, para cosas paranormales también, el nombre de este señor... Enrique Riquelme. Es muy difícil de pronunciar. Enrique.
5: Es una mica Álvaro Arbeloa.
26: Enrique Riquelme.
5: Enrique Riquelme.
26: Ya sabemos que los nombres raros no funcionan. No funcionan. Yo no me llamo Florentino Tino Pérez. Es nombre de periodista del ABC. Si es que se les puede llamar periodistas a los periodistas del ABC, porque me he dado de baja, no sé si os queda claro.
5: No sabíamos.
26: Y este martes, cuando sea presidente, voy a hacer una oferta muy importante. No importa el jugador, importa el dinero.
5: Y lo presentarán Bricomanía.
26: Y lo presentaré. Tremenda idea. Tremenda idea. Los lunes y los niños presentamos jugadores.
5: Claro.
26: Claro. Y voy a reconstruir al Real Madrid de los galácticos, fichando pues un delantero de Saturno, por ejemplo. Ahí está.
5: Molt bé. Un aplaudiment per Florentino i va, se l'aplaudeix, però tímidament, però se l'aplaudeix. Tío Faja, vamos al tema.
3: Bueno, yo, Cristóbal, lo primero sabes que he venido muy lejos. El parking 1,10 € o algo así.
0: La hora será.
3: Y quiero, por favor, en pie.
0: Ahora se cheque el público, ¿eh? En pie. Teatro Tarragona.
3: En pie. ¿Y? Usted que no le van a quitar el asiento.
5: No, en pie. Ya una noia que está embarazada. En pie.
3: En pie.
5: Pot continuar asseguda.
0: Va aixecada a tothom, ara, la gent, eh?
3: Ovación al Tete, por favor.
26: S'ha posat de peu el bebé, ja n'hi ha.
3: Ovación.
0: Tires una ovación pa ti mismo.
3: Ovación. Sí.
4: ¡Ovación!
3: Sí.
5: Por favor, alguna opinión sí, no, está pasando.
0: No, pero exactamente la ovación, ¿por qué?
5: Ego.
3: Bueno, yo es que te voy a explicar. No es un tema de ego. En mi casa siempre han apostado porque yo iba a ser un mequetrefe en la vida. Y estas cositas me ayudan porque yo luego le digo, mira, he levantado un teatro y me han ovacionado, ¿sabes? Y esto no tiene nada que ver con el mequetrefismo. Vamos a lo que he venido.
5: A cuarto milenio, va.
27: Pedirte una ovación para ti mismo es lo más cutre que he visto en mi vida. Bueno, que lo sepas. ¿Quién se pide una ovación para sí mismo?
3: Bueno,
27: el que no existe.
4: Ya se ha picado.
3: Te recuerdo que cada viernes en el estudio nos aplaudimos a nosotros mismos.
27: Es diferente, es una presentación, no manipules.
3: Bueno. Lo que nos ocupa, Cristóbal. Yo cuando hagáis estos gags de Florentino, no riáis, porque es la vida en sí misma.
5: Es real.
3: O sea, sí, lo que acaba de contar ese señor es así, es que es tal cual.
26: ¿Qué pasa?
3: Es que es tal cual.
26: ¿Quieres que te compre?
3: Es que... pero el problema... ¿Cuánto
26: cuestas?
3: Sí, pero aquí. Usted es poderoso aquí. Aquí.
5: Bueno, allí.
3: No, aquí, en España.
26: ¿En Tarragona?
3: En España. A la que usted sale a competir con algún jeque árabe, que ya lo ha hecho, ¿se da usted cuenta que cualquiera de esos jeques lo puede usted comprar para que le haga de bufón? Y ahí no se atreve. Es más, cuando ha pisado algún terreno poderoso, ha fracasado.
26: Lo he recalificado.
3: Otra cosita.
5: Perdón, un paréntesis. Ya sabemos que la directora del programa, el divendres, es la Elena de Diego. i avui tenim doncs, molts menors aquí al Teatre a Tarragona. Sí. Vale? Per tant, us demano...
2: Aneu en compte.
5: Us demano, sisplau, per petició de l'Helena, amb el vostre, el talent que us caracteritza...
26: No digues palabrota, perquè decir palabrota és de gilipollas.
5: No, no, per res, perquè després van a casa i què, carinyo, què tal el programa de ràdio?
27: Sí, pues sí, però, hi havia un, Cristóbal, es que un senyor que ha dicho una cosa que no es verdad. El único club en Europa que ha hecho el ridículo con un jeque es el Barça, que lo encabretó tanto al PSG que le compró a Dembélé y a Neymar. Y eso es la realidad. Entonces, que vengas tú aquí a decir que Florentino no es respetado...
2: Menos mal que no los compró.
27: Podéis silbar lo que queráis, que vuestros silbidos son para mí música celestial. Ya os lo digo ya a todos. Ya lo digo con mucho tiempo de antelación. Me da absolutamente igual. La realidad es la realidad y yo hablo con la verdad.
2: Si no, te chivas.
3: Gonzalo...
5: Rápidamente,
3: una ronda rápida. El único club que ha estado 7 años durmiendo dentro de una quechua bajo la Torre Eiffel ha sido tu club, el Real Madrid.
27: No, mi club no es el Real Madrid.
3: Mira, escúchame. Los periquitos no existen. Los periquitos no existen. Son madridistas que el Bernabéu les pilla muy lejos. ¿Vale? O sea, métetelo en la cabeza.
27: Oye, el próximo día voy a venir yo a Tarragona, voy a traer a mis amigos de Tarragona, que son ciento y la madre, y voy a venir aquí a que me aplauden. Bueno, es que claro, es que al final juego en contra. La realidad, te guste o no, la realidad te guste o no, es que llevas mamando de Florentino, del Real Madrid, durante muchos años, y nunca lo vas a superar.
5: Vale, orta, sisplau, Juan, Kim. Va, anem a repartir una miqueta la bola.
0: El Juan que ha vingut amb una dessuadora del sí. Liverpool i és molt vale. fan del Liverpool. Què te parece el fichaje de Iraola?
5: Hem de felicitar algú.
2: Hombre, acertadísimo. Volveremos a triunfar. Volveremos. Estoy convencidísimo porque yo lo he visto entrenar, bueno, jugar al Bournemouth y da gusto verlo.
0: Y ahora es el nuevo entrenador del Liverpool.
2: Y ahora tenemos un entrenador como Dios manda y el Liverpool volverá a ser grande porque está... demostradísimo que va a ser así. O sea, está clarísimo.
5: ¿Felicitem al nano o no felicitem al nano?
2: ¿A quién nano?
0: A tu hijo, que has dicho que es su cumpleaños.
2: Ah, sí, hombre, vale. Bueno, no es que no quería meter...
5: Dani, felicitats.
2: Felicidades,
5: ahí está. Ahí está.
2: Sí, señor.
5: Dit això, tema cuarto milenio, Florentino, las ofertas...
2: Bueno, es la viva imagen...
5: Enrique Riquelme, Kim...
2: La viva imagen del pandereta country que he dicho yo siempre, de lo que son las Españas imperiales. Es un país de pandereta y está demostrado.
5: Un país de torreznos.
2: Un país que, o sea, hacen una campaña electoral y van a estos programas a presentar la campaña.
6: Sense debat.
2: O sea, ¿ves cómo nosotros estamos a años luz de lo que es el resto de las Españas imperiales? Ahí está demostrado.
27: Pero, Juan, hay una realidad muy clara, que las elecciones del Madrid son mucho más divertidas que las del Barça.
2: Muchísimo más divertidas.
27: No, perdona. Nos hemos comido las elecciones este año del Barça, que eran un coñazo.
2: El show que tuvimos con nuestro amigo Javi, perdón, en nuestras elecciones, pues, aquello ha sido lo más grande que ha pasado en la historia del Barça en una selección. Lo que hizo Javi fue espectacular. Vale. No se ha hecho en la vida. Ahí lo tienes. No, mejor ya, que eso no ha
6: habido. Tampoco cal fer lo del Javi.
2: Te tiene manía.
6: El Barça és molt més seriós perquè eres el Javi.
5: Un moment. Ordre, sisplau.
27: Ordre no.
5: No hi ha eleccions des de l'any 2006. Per quadrar-ho.
27: Però sempre són més divertides, tio.
5: Dit això, Quim, o sigui...
6: Sabeu que la majoria...
5: Un moment, Quim, un moment. Enrique Riquelme diu... que portarà a Haaland, ho presenta a l'Hormiguera, un altre programa d'esports referència, i a Rodri. I diu que un cop l'han desmentit totes les parts implicades en aquests fitxatges, diu, tenim el màxim respecte pel City i parlarem amb el City. Ara bé, màxim respecte pel City, però surt allà a l'Hormiguera amb la samarreta de Haaland i diu que té fitxat a Rodri. Què?
6: Bueno, almenys ells ha posat, que si no els fitxo, pagaré el carnet de soci de tots els...
5: Són 17 milions, crec. Que...
6: Sí, per ell deu ser calderilla. A veure, que el Florentino vagi en aquests programes, o el Riquelme vagi en aquests programes, ell pot anar on vulgui. Lo fotut és la gent que se'l creu. La gent que els escolta en aquests programes, el que hauria de fer... Què fan aquests senyors en aquests programes? Jo no miro aquests programes.
5: Però és un mentider, senyors, és un mentider.
6: Aquests senyors el que havien de fer és un
3: bueno,
6: debat.
3: Quim Molins, tu te creïste a Víctor Font
6: i te queremos com nuestro animal de compañía
3: que sigue siendo.
6: No, perquè encara estem...
3: Hombre,
6: encara
3: hombre,
6: estem hombre, la porta hombre. Encara està visquent de Beckham.
3: Por favor.
6: Encara està visquent de Beckham. Si guanyo, portarem a Beckham. Però això sí,
2: ¿Todavía no està con eso?
6: Ei, però aquí...
7: Ell si no es va en Twitter l'altre dia, no, que lo vi.
6: Ell no es va jugar els seus diners però, per pagar, Quim, perdona, per pagar Quim, la quota de carreta
25: social. Han passat 25 anys del capítol Beckham.
6: Ens l'ha pujat. Ens l'ha pujat.
25: 25 anys del tema Beckham i encara estem amb això.
6: No, jo no me'l vaig creure.
25: Haguessis preferit a Beckham que Ronaldinho.
27: ¿Puedes respetar a tu compañero que no ha superado la decepción que tiene con Laporta?
7: Es un nostálgico. Desde el 2003.
27: Desde el 2003.
6: Es un nostálgico, Quim. Lo que queda... Claro, va portar Rusto, que és molt pitjor de porter, un porter...
25: Ah, doncs a mi m'agradava i venia a fer una gran Eurocopa, Rusto?
6: Un gran Mundial. Tanto,
25: mundial. O al Mundial.
6: Sí, no saps ni el que va fer el Rusto.
25: No, va ser un dels porters, dels millors porters de la
6: Copa. Sí, però era com és, extracomunitari. Tu no pots tenir un tercer porter extracomunitari.
27: Hem vingut a Tarragona a parlar de Rusto?
6: Si sembla, parlarem de què vols parlar.
25: Aviam, ara acostem al micro i, per cert, hi ha un nen de l'Espanyol i al final ara anirem a parlar amb ell. Hi ha una noia que està embarassada.
27: No, l'invito a lo que vulgui.
25: Anirem a parlar amb ella, aviam com es dirà el nen o la nena. Però què, tio Faja? Enrique Riquelme, és un mentider? És farneo, bueno, tot això?
2: És un bufallau, nas, hombre, és un bufallau.
3: Enrique Riquelme, Enrique Riquelme tiene todos mis respetos.
27: Entonces, madridistas, un señor como Enrique, tío Faja, que diga que tiene sus respetos a Enrique Riquelme, votará a Florentino. Porque si le respeta a tío Faja, es que no vale.
3: Escúchame, tú si tuvieras un poquito de paladar futbolístico, no serías del equipo que eres. O sea, mantente al margen cuando estamos hablando papá y mamá.
27: Pero tú no eres ni mi papá ni mi mamá. Ya te gustaría a ti.
3: Por favor, Enrique Riquelme tiene todos mis respetos. O sea, un fulano que se enfrenta a que los grandes directivos de la banca española han estado amenazados por Florentino Pérez y aún así ha traído la bolsa con el dinero, merece todos mis respetos.
27: ¿Cuánto habéis mamado de Florentino para estar teniendo esta rabia y deseando que caiga? ¿Cuántos ha hecho mamar?
3: Acabo.
25: Venga, para atacar, que anem a la grada.
27: Sí, ves, millo. Per tant, tots comprats pel tío Faja, que ho sàpigues.
25: Hi ha algú que sigui contrari al tío Faja per aquí? Que sigui
27: el
25: tío Faja.
27: Ja t'ho dic jo.
6: Mira que...
27: El tío Faja ha reservat un restaurant per 100 persones per després convidar tot a dinar.
3: Careta fuera.
25: Vale, per tancar, tío Faja, que anem a parlar amb la gent.
3: No, merece todos mis respetos este señor. O sea, para mí cada día que pase sin que amanezca desmembrado en alguna cuneta, para mí es un logro de ese señor.
25: Sí, creus que hauria de penjar una foto amb el diari del dia per confirmar que...
3: Estoy totalmente convencido. Estoy totalmente convencido. Te lo vuelvo a repetir. Todo día que pase sin aparecer desmembrado en una cuneta es un logro, ya no solo de ese señor, sinó como país.
25: Vale, com et dius?
8: Manu.
25: Manu, després podràs fer-te les fotos amb el Xic, amb el tío Faja i companyia. Vale. Aviam, pregunta, tens alguna pregunta?
3: Sí. A euro la foto, Cristóbal.
8: El Barça, ¿de dónde saca tanto dinero para comprar tantos jugadores? Si en teoría tienen mala la economía.
27: Yo me hago esta pregunta cada día cuando me levanto, cuando voy a hacer la siesta y cuando me voy a dormir. Nadie lo entiende.
2: Escúchame.
27: Un equipo que está arruinado. Vamos a respetar la pregunta de este chico.
25: Va, rápidamente.
27: Nadie entiende cómo el Barça puede pagar dinero. ¿Estarán haciendo trampas otra vez?
6: No
27: lo sabemos.
6: El problema del Barça mai han sigut els ingressos. El problema del Barça són les despeses.
2: Nadie lo sabe, pero todos los socios... Y doy fe, hemos puesto 5.000 euros cada uno para poder hacer los gastos que corresponden.
0: No, pero vale.
2: Una vez, Juan,
0: me hiciste una reflexión que
2: me hizo
0: pensar.
2: ¿Te acuerdas? Dijiste,
0: oye, ¿qué más da si debemos 3.000 millones de euros?
2: ¿Qué más da?
0: El problema no es de quién los debe, sino a quién se los debe.
2: Claro.
0: Porque no se lo
2: el
0: vas
2: problema
0: a devolver
2: lo
0: nunca.
2: Tienen ellos. Claro. El problema lo tienen ellos para cobrarlo. Nosotros ya tenemos la guita en el banco. No hay problema.
25: Willy.
2: El problema lo tienen ellos para cobrarlo.
25: Willy,
2: y si hay que poner...
27: Así va el país, con gente como tú.
2: Y no hay problema.
25: Ordre, sisplau. Willy, siento emotiva porque nos ha vingut a veure, com et dius.
8: Max.
25: El Max... es coneix molt bé amb el tío Faja. En recordeu-vos que fa, jo crec que un any o...
6: Menys.
0: A Salou, aquesta temporada.
25: El tío Faja va fer entrega
0: d'una
25: samarreta.
0: I l'ha portat.
25: L'ha portat posada. A més,
3: ja le queda bien. Ja és su talla.
25: L'han portat per sorpresa.
0: Ha crecido.
8: Sí, no m'havia enterat.
5: O sigui, t'ha dit el papa, vine, anem a fer una volta.
0: Ha crescut,
5: sí, sí. Sí, sí, ha crescut. Déu-n'hi-do.
3: No, estoy muy orgulloso de mi ahijado. Ya, según me ha comentado su madre, ya tiene su primer antecedente penal.
2: Ese es tu ahijado.
3: Sí, duerme los sábados, le deja dormir el padre con navaja, me ha dicho. ¿Sabes? Sí, dice que
5: sí. Ahora está el profesor patina aquí.
3: Y después una cosita, pido yo... que el profesor... Por favor, ¿no tenéis asistentes sociales en ese centro que podáis quitarle a esos padres la custodia? Por el bien de ese chiquillo, por favor, que no me imite, por la madre que me parió.
5: No porto auriculars, és èpica.
0: Sí, és èpica.
5: Vale, no, emotiva, Willy.
0: Emotiva.
5: Va, l'abraçada, abraça el Max, que t'ha vingut a veure tu. Va, vinga, va. Que bonic, l'abraçada del Max i el Tio Faja. Va, i per tancar aquesta ronda... Bueno, ens falta el nen de l'Espanyol, ara anirem a veure'l, però has vingut amb un bombo important, com et dius?
9: Irene,
5: nen o nena?
9: Nena.
5: I com es diu?
9: Candela.
5: Ah, Candela, que bonic, un aplaudiment, eh?
0: M'encanta, Candela.
5: Què, el programa? T'ha semblat bé? Estàs bé? Et trobes bé?
9: Em trobo bé.
5: Tens ganes de tornar a dormir panxa avall, de menjar pernil, tot això?
9: Sí, tinc ganes de que surti ja.
5: A veure... Surti. Quan et queda ja? Poquet, no?
9: No, ja està.
5: Ja?
9: Sí.
5: O sigui, podria néixer en directe al que t'hi jugues?
0: Seria meravellós.
9: Podria.
5: En horari de taverna, al tanto, eh?
2: Important.
5: Molt bé, enhorabona parella, eh? Que vagi molt bé amb la Candela. Aviam, on està el periquito?
9: Pío.
5: Sí, Gonzalo. Vine, aixeca't.
0: Ara també, música emotiva, Willy.
5: Mira, de tots els que esteu aquí del cole... Quants pericos ja? Dos. Aixeca tu també, aixeca tu.
0: Gonzalo, curra tu.
5: Tres. Hi ha un tercer que s'amaga i que no vol dir que no vol reconèixer que és de l'Espanyol. No passa res, o sigui, és un...
27: Pues que me miren un moment.
5: Aviam, Gonzalo, il·lustre perico del programa, vol parlar amb vosaltres.
27: Sí, ràpidament. Com us dieu, perdona?
10: Jo, Alan, i ell, Mateu.
27: Primer de tot, em comprometo l'any que ve al partit que vulgueu. Quan vulgueu, podeu vindre al camp de l'Espanyol convidats per mi i us presentaré els jugadors de l'Espanyol.
0: Hola!
27: Això primer de tot. I segon i més important...
5: Espera.
2: Ha sortit amb més. Ara sortirà amb més pericos.
5: Això passarà.
27: I passarà. I segon de tot, l'aplaudiment és meu a vosaltres perquè tinc molt orgull que hi hagi nanos. Jo respecto molt que tothom sigui del Barça o de l'equip que sigui, però està molt bé tindre personalitat i ser diferent. I jo he viscut el mateix que vosaltres, anar al pati i que molts nanos siguin del Barça i sentir-me moltes vegades una mica sol, però té molt mèrit. I sou pericos i per mi un aplaudiment molt gran.
2: No se passa acusant de fer bullying.
5: Que anireu allà a Cornellà i veureu els jugadors i tot això.
10: Bueno, doncs mira, vull respondre al tio Faja, que ser de l'Espanyol és molt digne perquè no som de filial de ningú club. I que no hem robat, no com altres.
27: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien!
0: S'ha aixecat el Gonzalo de la taula a aplaudir-lo.
5: Ojo, que tenim aquí la masia de...
0: Sí, la masia de l'Espanyol.
5: Una coseta, Gonzalo.
3: Gonzalo,
5: jo no voldria que aquesta promesa que has fet...
27: No, tu saps que jo la compliré.
5: No, que no quedi en l'oblit.
27: Que es posin en contacte amb mi, ara els dono el telèfon, a l'Helena, al programa, que vindran 100% al camp de l'Espanyol.
5: No, perquè un nen això no oblida mai.
26: És que, a més, no pots contestar-li. No pots contestar-li.
27: No.
26: Perquè és un escut humà. No pots. No es pot.
27: No.
0: Clar, els nens són de sucre.
27: I te calles porque si le contestas te voy a contestar yo a ti. No. O sea, que es mejor que lo dejes ahí.
3: Yo ya tendré luego, cuando acabe esto, ya tendré un conclave con el profesor.
2: Hombre, pero que el nen es
27: que le quiten la custodia. El premi se l'ha guanyat.
2: Però si el nen està equivocat, se li ha de dir.
27: No, el nen està perfecte. Va anar a mi correcte. Respecta l'opinió de la gent. Respecta. I els nens, avui en dia, alguns estan millor que altres.
2: Està equivocat, ja està. Cap problema per ell, tota la sort per la seva trajectòria, tu. Si és de l'Espanyol, endavant.
26: Quim, que és un nen de
5: set
26: anys.
27: Deixa-ho ja.
5: Perdó, Max.
26: No t'ho prenguis a personal. Sí. És un nen de 7 anys.
5: El Max.
26: Ha dit una cosa, no t'hi fiquis.
5: Perdó. Ordre.
2: És que des de ben petits els ha de...
27: Que sí, ja. Corta-li el micro al senyor, que de veritat que no va callar en tot el programa. De veritat, ja està bé.
5: Aviam una cosa, Max, que estàs a la taula, que és el fajilíber número 1.
25: No has de demanar tort, perquè si fixa tens un micro aquí davant. Què vols dir? Què vols dir?
11: Que jo respecto molt a l'Alan, sóc el seu amic, jugo amb ell.
25: Ah, sí? En quin equip? A l'Altafulla, no?
11: Sí, perquè jo pujo amb ell.
25: Vale.
12: Mira, què et sembla?
13: Però...
11: Però el que ha dit és... Nosaltres hem guanyat robar molt, però ells han hagut de baixar a segona per guanyar alguna lliure.
25: Ah, Paco!
13: Aviam si haurem d'anar a aquest col·le a obrir una nova taverna.
25: Cuidado, eh?
27: Lo último que me esperaba yo era mi apadrinado con el apadrinado de Tío Faja enfrentado.
13: Tremendo, ¿eh?
27: Esto es una cosa de locos, ya.
13: Claro, claro,
27: ya no entiendo
13: nada.
27: Mira,
13: son como entrenadores Pokémon.
25: Max, perdona, Max, que te estás respondiendo.
13: Te elijo a ti, perico.
10: Max, pero una cosa es guanyar una lliga de segona y la otra es guanyar de primera, pero robant. Almenys
27: ¡hala!
10: Una lliga amb dignitat.
27: ¡Hala, Max! Robar no, ¿eh? Está muy feo.
13: ¿Alguna cosa a dir, Quim Molins?
25: ¿Cómo ha anat la temporada, l'Altafulla? ¿Cómo ha anat? ¿Cómo ha anat?
10: Fatal.
25: Fatal. Va, aviam si millora.
11: Jo he quedat cinquè, a primera.
13: Molt bé. Ah, està bé. Bona classificació.
25: Felicitats. Per cert, Mourinho. Mourinho. Va sortir un vídeo que suposadament s'ha fet per intel·ligència artificial d'un entrenador que té contracte en vigor amb el Benfica. Falta de respecte absolut.
13: Molt a Portugal.
25: El Benfica hauria de denunciar el Madrid?
12: No, hombre.
27: No, porque van a cobrar. Os recuerdo vuestro enfrentamiento de la semana pasada con el Atlético de Madrid. ¿Estás hablando tú de denuncias? Que no respetáis a ningún club.
25: No, perdona. El Madrid anuncia un entrenador que té contracte en vigor.
27: El Madrid ha hablado con el Benfica y ya ha llegado a un acuerdo.
13: Bueno, el acuerdo es pagar...
27: Que sea oficial.
13: No, el acuerdo es pagar... Que això és bastant gros i no s'està posant gaire sobre la taula. 15 milions d'euros per Mourinho. O sigui, el Madrid pagarà 15 milions d'euros per fichar
27: Mourinho. ¿Cuánto vale ganar? ¿Cuánto vale poner orden en un vestuario que hay peleas cada día?
14: ¿Cómo ganar? ¿Cuánto vale ganar? Oye, que ganar. Mourinho... Decirle a esta gente que Mourinho es ganar es estafarlos. Directamente es engañarlos. Mourinho es un aspersor de mierda humano.
25: Parla bé.
14: Viene para mugrear las ruedas de prensa.
25: Parla bé.
14: Para untar en mugre nuestras victorias. No viene para nada más. Está caduco.
27: Mourinho yo
14: está
27: creo que
14: caduco.
27: Viene al Real Madrid para poner orden en un vestuario en el que no hay ningún tipo de respeto por el entrenador.
14: Se intentó apostar por un entrenador como Xavi Alonso,
27: no funcionó, y ahora viene un sargento.
2: Viene a hacer lo mismo que hizo en su momento la primera vez, a intentar cargarse al Barça de la manera que sea y como sea. Y lo va a intentar otra vez.
27: Desde que vino Mourinho, el Madrid empezó a ganar todo.
2: No tiene nada que hacer.
27: Bueno,
2: ahora, crear mal ambiente... Y follones, y palos, y más palos. Esto para lo que, es para lo que lo traen a Mourinho. Igual que lo trajeron la primera vez, porque no le queda
12: aquí.
2: Otra.
12: Hay un niño pequeño que quiere hablar.
2: Para enfrentarme al Barça, traer a este pájaro y enseñarles a pegar palos.
25: Es un perdedor, Juan. Mourinho es un perdedor.
2: Totalmente.
25: Porta de guancha, arrossegant-se per les banquetes.
2: Si es un miseria, por muy millonario que sea. Es un miseria.
25: Mira, mireu, us demano un moment, de silenci, ¿vale? Vaig a posar l'àudio, aquell que van gravar en un dinar, de Florentino... parlant de Mourinho.
12: Ahí lo tiene.
25: Vale? Sisplau, us demano silenci, perquè si no, és que no se sent. Però això, aquesta és l'opinió de Florentino Pérez sobre el seu nou entrenador.
15: No, porque Mourinho es un imbécil, porque, oye...
2: Mourinho es un imbécil.
15: O sea, no es que no quiera jugar. Bueno, es que es un poquito su normal.
2: ¡Oh! ¡Oh!
15: Ya dice que no es un tío que no tiene que es un carnet para otros y no es un pero dicho eso, es un tío que efectivamente... Le ha agobiado la presión. Bueno, está muy enfermo, macho.
2: Enfermo.
15: Ya da igual que está enfermo, me lo mata. Tú eres un mierda.
2: Ahí lo tienes.
15: Méndez no manda nada, ¿eh? Igual que no manda nada, Méndez, en Mourinho. Nada, cero para cero.
13: Méndez no manda nada en Mourinho.
25: Bueno, pero bueno, esa es la opinión de Florentino Pérez sobre el entrenador que acaba de presentar.
2: ¿Para qué lo trae? ¿Para qué lo trae?
27: No sé quién lo ha dicho. Escuchara mi opinión sobre ti en una comida.
13: No sé quién lo
27: digo ya. O sea, que tampoco me vayas aquí a decir nada, ¿eh? Que yo cuando como hablo de ti, pestes. Y luego eres mi compañero. O sea, que al final la vida es otra cosa, ¿eh? Un respeto, ya lo digo ya.
14: El fracaso...
13: Pero si estoy muy de acuerdo con este señor.
25: Per cert, estic molt content perquè estàveu... A la primera hora estàveu molt tranquils i ara esteu com molt participatius. Estic molt content. Va, dit això.
11: Que
25: va,
11: si tu has vist com ha quedat el Benfica a la taula classificatòria de la Champions, no ha quedat molt bé. I ha guanyat més diners despedint-lo del club.
2: Correcte,
11: que,
2: sí senyor.
11: Que estan en el club més anys.
2: Ben parlat,
27: raó,
2: sí senyor.
27: Raó, i que però tu oblides que Mourinho va arribar quan a meitat de temporada...
25: És possible que...
14: Deixa'm un nen, tu.
25: Ordre. És possible... És possible que el Max sàpiga més de futbol que tots nosaltres.
2: Sí, que tots els que estan
27: bueno,
2: aquí.
27: Que jo propongo des d'aquí que deixes de venir a la tertúlia i vinga a ser niño. Max está... Venga a ser niño en tu lugar. El Max porque lo hace mucho mejor, es más educado y habla mejor que tú. Ya te lo digo ya.
25: Aviam, tío Faja, a la grada volen parlar amb tu, aviam.
16: Una última pregunta. Tío Faja, ¿qué opinas de ayer la entrevista de Florentino con Iker Jiménez, por favor?
17: Bueno, eso no es una entrevista, eso es una felación.
13: Va, tío Faja. Sí, ah, mira a la Elena, por favor, mira a Elena.
25: Més tenint el xerif allà, segur, claro, també.
17: Claro, es que pa què m'invitáis, si ja sabéis...
13: I tu, ¿por qué le haces una pregunta a tu que ja sabes que no va a poner un chat?
2: Si ja sabéis cómo me pongo.
17: Claro, ¿para qué me invitáis?
25: Por favor.
17: Claro, es que...
13: La culpa es de los oyentes.
17: Las entrevistas son otra cosa. En esos audios dice abiertamente que tiene a toda la prensa del país comprada, menos a los...
13: No hace falta que digas exactamente lo que dice.
17: Menos a los que se dedican a hacer su profesión. A toda, la, lo dijo él, a toda. Y a toda, es... hoy, años después...
25: Aquella audio para mí... És l'elogi més gran que jo he sentit cap a la cadena SER.
17: Però és l'audi aquest. 10 anys després nos damos cuenta que és verdad. Si es que tiene una colla de trompeteros que le están haciendo la campaña.
27: Pero si lo que se ha demostrado, o sea, la prensa está deseando que Florentino caiga, por favor, que la campaña que le están haciendo a Enrique Riquelme prensa, para que gane, pero, no es normal. Tengo unas ganas de que sea lunes y venir a señalar a mucha gente que está haciendo el peloteo a Enrique Riquelme de una manera que es que ni disimula. Hay un programa en concreto que ni disimula.
17: Una cosita.
25: Peloteo a Enrique Riquelme.
27: Tú ves en los minutos destinados a hablar bien a Enrique Riquelme y hablar bien de Florentino Pérez en la radio y en la tele hoy en día, hay una diferencia abismal.
13: Venga, va, que para tancar el Que t'hi jugues especial des del Teatre Tarragona.
25: S'ha fet curta la taverna, s'ha fet curta.
13: A tots els que heu vingut a viure la ràdio en directe, esperem que gaudiu molt del Tour de França, que d'aquí just un mes sortirà la segona etapa des de la ciutat, des de Tarragona. Gràcies per acompanyar-nos.
17: Madridistas, no robéis.
13: I tornem dilluns.
17: Ni en el Capravo, ni en el Carrefour.
13: Un gran cap de setmana, adeu.
17: Ni en el Condis, ni en los campos de España, Cacho Golfo. Adeu.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Hi ha coses molt nostres, com dir...
3: Sou molt bona gent!
2: O l'aventureres, aventurers, tan nostre com dir... Posarem llum a la foscor.
3: O el Kamehameha!
2: Perquè tot el que hem viscut a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT forma part de nosaltres. 3CAT, molt nostre.
4: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Ep, et prepares per l'espai? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Bienvenida a la primera selección española de fútbol femenino.
7: ¡Viva! Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
8: Si yo tuviera una hija, no me haría ninguna gracia. Hay cosas de hombres y mejor no mezclarlas.
7: Ganadora del premio del público en el Festival de Málaga.
9: Que vean de lo que sois capaz.
7: 12 de junio en cines. A la cadena SER y SER Cataluña... Gemma Alegrí.
10: Bon dia, dissabte 6 de juny, dissabte força inestable. Núria Seró, bon dia.
11: Serà la tarda quan podrem tindre alguns ruixats. Hola, molt bon dia. La primera meitat de la jornada comença tranquil·la, amb alguns núvols de tipus alt que ens anirien creuant, però en la segona esperem alguns ruixats tant al Pirineu, Prepirineu i també es poden escapar al prelitoral. Una jornada marcada per la pluja i també per les temperatures que pugen. De fet, les màximes més altes voltaran els 32 graus. A la costa es podran rondar els 26. Ara mateix els termòmetres van des dels 16 graus a Girona, a Lleida, 19 a Tarragona i 20 a Barcelona.
10: Repassem ara l'actualitat informativa. El Papa Lleó XIV es reunirà finalment amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant el seu viatge a l'estat espanyol. L'oficina de premsa del Vaticà no ha informat quin dia serà, ni a quina ciutat, ni tampoc en quin format, però sí que ha detallat que la reunió l'ha organitzat l'Església espanyola. El Vaticà anuncia la trobada aquest divendres, el mateix dia que el diari El País ha publicat una investigació que apunta que un centenar dels càrrecs eclesiàstics van encobrir casos de pederàstia. Entre aquests, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Pomell, Oriol Soler.
12: El primer cas és el del sacerdot Alexander Patiño, capellà de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, al Guinardó, a Barcelona, que va ser detingut per abusos sexuals en un cas judicialitzat. Omella ha negat la major declaracions a RAC1.
13: Em sap greu que diguin això quan és, no és veritat, i he fet el que tenia que fer, que m'ho demostri.
12: El nom d'Omella apareix en un segon cas d'encobriment, segons la investigació. És el del sacerdot Jordi Sanabra, ex-rector de la parròquia de Polinyà, que el 1990 va ser enviat com a missioner a l'Equador sense que ningú sabés després que sortissin denúncies d'abusos a menors i que fos requerit per la justícia.
13: Jo el que tinc com notícia és que va fugir.
12: Sanabra va morir allà anys després i mai se'l va arribar a jutjar.
10: 15.000 docents han tornat a sortir al carrer a Barcelona per reclamar millors condicions laborals. Asseguren que els problemes del sistema educatiu no es resolen pujant sous i que ara són les assemblees les que volen negociar directament amb el departament.
14: Les treballadores i els treballadors de l'educació acumulem un coneixement i una capacitat d'anàlisi en matèria educativa molt superior a la de qualsevol departament.
15: Estem convençudes que les millors propostes per seguir la nostra lluita només es poden construir entre la gent que estem a les aules.
10: Són precisament les assemblees les que marquen ara el pas als sindicats que han fixat una nova jornada de vaga dimarts vinent. Dimarts vinent, que és precisament el dia que arriba el Papa Lleó 14 a Catalunya. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra demanen responsabilitat als docents. El comissari David Boneta, cap del dispositiu de seguretat de la visita del Pontífex, ha assegurat a Ser Catalunya que es garantirà el dret dels professors a manifestar-se sempre que aquestes protestes siguin compatibles amb el desenvolupament de la visita del Sant Pare.
9: Hauria de ser compatible, doncs, les dues coses. I per part nostra, en aquest sentit, hem dissenyat un dispositiu doncs, perquè així sigui, per garantir la seguretat tant dels visitants com del Sant Pare.
10: Dimarts vinent és, com dèiem, el dia que arriba Lleó 14 a Catalunya, però també el dia que milers d'estudiants comença les proves d'accés a la universitat. En la concentració d'aquest divendres, la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha rebut una forta xiulada, tot i assegurar que es desmarca del preacord perquè així ho ha volgut el col·lectiu docent. Pel que fa al departament, insisteixen que el temps per negociar s'ha acabat. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, en declaracions a Ser Catalunya.
16: És evident que tot i a la vegada és impossible. I que aquest acord ens permet, com a base, com a punt de partida, començar a revertir aquesta situació de malestar.
10: Publicitat i tornem.
17: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
18: Hola.
19: Hola.
20: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
10: Tres minuts i seran les 9 del matí. Hi ha novetats sobre el cas Andic. La Fiscalia ha demanat a la jutgessa de Martorell fer una reconstrucció dels fets al camí on va morir Isaac Andic, fundador de Mango. Segons avança l'Agència Catalana de Notícies, el Ministeri Públic vol que el fill de l'empresari expliqui des del lloc dels fets com va ser la caiguda del seu pare. Encara dels tribunals, el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional descarta demanar a l'Agència Tributària la informació econòmica sobre el PSC, tal com havia sol·licitat la UCO. Aquesta unitat de la Guàrdia Civil ha posat sota sospita un pagament de 20.000 euros de la campanya electoral que va portar Salvador Illa a guanyar les darreres eleccions, amb la hipòtesi que hagués servit per finançar la suposada trama Leire Díez per protegir Pedro Sánchez d'embats judicials contra el seu entorn. El jutge, però, ha decidit restringir aquesta petició. I els bombers han controlat l'incendi a la planta d'Onda Santa Perpètua de Mogoda, que ha fet col·lapsar la nau d'uns 20.000 metres quadrats, on aquest divendres a la tarda es van haver d'evacuar uns 150 treballadors.
21: L'estructura està danyada, està col·lapsat, tenim col·lapse estructural important i, de fet, estem monitoritzant quina és l'evolució d'aquesta estructura perquè preveiem que pugui haver algun col·lapse fins i tot secundari.
10: És Eduard Martínez, cap d'intervenció dels bombers. El foc ha cremat amb molta virulència fins al punt que s'ha ordenat desallotjar també les naus pròximes per evitar risc de propagació. Els primers indicis apunten que el foc s'hauria generat en unes plaques solars que hi havia a la coberta. Dels esports, 4 gols de les jugadores del Barça deixen la selecció espanyola femenina a només un pas del Mundial, mentre el Sabadell jugarà la final per pujar a segona divisió. Joan Tejedor, bon dia.
22: Bon dia. Patrick Guijarro, un doblet d'Alexia Putellas i Clàudia Pina permeten la campiona del món golejar per 4-0 Anglaterra, la campiona d'Europa, recuperar-li el gol a Veraz i situar-se a primera de grup a una jornada pel final de la classificació pel Mundial. Si Espanya guanya dimarts a Islàndia, tindrà assegurada la plaça per defensar l'estiu que ve el Brasil al campionat aconseguit el 2023 a Austràlia i Nova Zelanda. També ahir el Sabadell va de remuntar l'eliminatòria contra el filial del Real Madrid i jugarà una de les dues finals del play-off per pujar a segona divisió. Aquest cap de setmana coneixerà el seu rival entre el Villarreal B i el Zamora. L'Europa intentarà aquesta tarda classificar-se per l'altra final, visita en quart de cinc el filial del Celta Balaïdos amb l'eliminatòria empatada a un. En bàsquet, la penya va guanyar de 19 al Baskonia, 82-63, i força el tercer partit dels quarts de final de la Lliga CB.
10: Gràcies, Teje. Amb la informació esportiva arribem al punt de les 9 del matí.
0: En la cadena SER...
18: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
19: Viene a vivir la información del sábado con su Hype Nadie. Buenos días.
23: Hola, Javier, buenos días. El avión en el que viaja el Papa León XIV ya ha despegado desde Roma rumbo a España. Está previsto que aterrice en una hora y media, sobre las 10:30 de la mañana, en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Será la primera visita de la máxima autoridad de la Iglesia en 15 años a España, que viene además marcada por la noticia de una audiencia del Papa con víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia. La visita del Papa será el principal titular de un fin de semana en el que, de nuevo, las negociaciones para la paz en Irán se estancan. Esta vez, además, la tensión en el Golfo ha ido en aumento en las últimas horas después de los ataques de Irán contra sus vecinos en respuesta a unos bombardeos de Estados Unidos contra instalaciones del régimen chiita. Pablo Seguí, buenos días.
24: Buenos días. El ejército de Estados Unidos ha atacado esta madrugada radares de vigilancia iraníes en respuesta a la ofensiva con 7 misiles y 4 drones que había lanzado horas antes Irán contra barcos en el estrecho de Hormuz y contra instalaciones de Kuwait y Bahrein. También en la madrugada, Trump ha asegurado que las negociaciones avanzan, pero que él no tiene prisa por llegar a un acuerdo. El presidente mete presión diciendo que si las conversaciones no culminan en un acuerdo de paz, la guerra terminará con o sin acuerdo.
25: One way or the other is finished. It's either finished with a piece of paper or finished a more difficult way.
24: Por las buenas o por las malas, amenaza Trump, que también afirma que el régimen iraní ya no tiene capacidad para desarrollar armas nucleares.
0: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
26: Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo dices. Con Destinia, don't worry, vi playa.
27: Falta muy poco para que el 11 de junio comience a rodar el primer balón del Mundial de Fútbol. El País Semanal dedica este domingo un número especial a un torneo sin precedentes por lo largo que será y por la tensión entre los países anfitriones, México, Canadá y los Estados Unidos. Reportajes, análisis y una guía para no perder detalle en los 104 partidos en el especial Mundial 2026 del País Semanal. Este domingo con El País.
28: No te pierdas ya en cines La Luz, del ganador del Goya, Fernando Franco.
29: Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años.
28: Con el ganador de 2 Goya, Alberto San Juan.
29: Yo creo que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
30: Delitos. Lo que tú has hecho es delito.
29: El Señor me ha hablado. Este es el único camino, el de la verdad.
28: La Luz, ya en cines.
31: En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
32: ¡Y los frescos de Aldi!
31: ¡Al!
32: Ahorra con las cerezas a 1,99 los 250 gramos. La segunda unidad al 50%.
31: Y descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
32: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
33: ¿Cuántas veces has dicho que sí por no decir no? Solo tienes que decir 2 letras. N-O. No. No te conformes. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-663. Y sí, también para autónomos y empresas.
34: Ràdio Girona. Cadena SER.
35: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
36: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
35: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
36: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
37: Ocasión Plus.
38: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con 3 centros en Gerona, Figueres y nueva apertura en Palafrugell. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
35: Cap Roig Festival presenta Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Balú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
1: La Puerta de Alcalá.
35: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caprojfestival.com. Cap Roig Festival. L'has de viure.
2: Aquest dissabte el Tot és Comèdia. La Beckett, la sala del Teatre d'Ara, celebra 10 anys al Poblenou de Barcelona amb una gran festa. I anirem per trobar-nos amb els artistes de la nova temporada. I també... Torna al pop d'en Pep Saula, el productor musical. En la setmana del Primavera Sound posarem el focus en els festivals petits, que són la resposta als macrofestivals.
3: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
4: Dale, José. Venga, va. Una nana, Camila, podríem anar a dormir.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referent.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Han comenzado los discursos en la recepción al Papa León XIV en el Palacio Real. El rey Felipe VI se acaba de referir a los casos de pederastia en la Iglesia, al dolor causado a las víctimas y a la necesidad de reparación. En el Palacio Real está María Manjabacas. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Si había expectación, pues si había alguna mención, y si la ha habido, ha sido un discurso el que acaba de terminar del rey, con clara referencia a los abusos cometidos en el seno de la Iglesia. Lo escuchamos.
2: El dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial.
0: ¿María?
1: Sí.
0: Sigue, adelante, sigue.
1: En este momento acaba de terminar el discurso del rey, en el que decíamos que se ha referido a los casos de abusos cometidos en el seno de la Iglesia. Ahora, en este preciso momento, es el turno del discurso del pontífice. No sabemos todavía si habrá referencia a los abusos a los que sí se ha referido el rey. Tras las palabras de los dos, del pontífice y del rey, se dará por finalizada esta ceremonia de bienvenida aquí en el Palacio Real.
0: Gracias, María. Cuando acabe esa recepción en el Palacio Real León XIV, se irá a la Anunciatura, lugar donde va a descansar estos días en Madrid. Parte de ese recorrido lo hará en el Papamóvil y lo hará con el techo abierto. Marina García, ¿en qué punto estás de ese recorrido?
3: Pues estoy en la Plaza de España, donde la sensación hasta ahora es que todo está preparado, un enorme despliegue policial, pero sobre todo la espera de todas las miles de personas que están en esta parte del recorrido, ya pegados a la acera, que se están organizando y que esperan ver pasar en un rato al pontífice en Papamóvil. En esta primera jornada hemos visto su llegada al aeropuerto, un pequeño encuentro con algunas familias que lo esperaban tras los saludos institucionales. Ahora escucharemos su discurso y al final de la mañana de este sábado, con un poco de retraso, veremos por fin el primer contacto de León XIV con las calles de Madrid. Una de las mujeres con las que me he encontrado destacaba.
4: Trabaja por la paz, luego es importante en los tiempos que estamos viviendo.
3: Su compromiso con la paz, uno de los rasgos que están marcando su pontificado y que está aquí también en el diálogo, en las conversaciones en la calle, en esta primera jornada del viaje apostólico de León XIV a España.
0: La llegada a Madrid del Papa ha despertado, como no, una gran expectación. En la calle hay numerosos grupos de personas que esperan ver a León XIV. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Almudena. Miles de personas van colmatando allá el sobrecargado centro turístico de Madrid. La venta de gorras se ha disparado en las tiendas por el sol. Banderas del Papa, camisetas blancas, moradas, amarillas, cruces en el pecho, canciones y muchos más hábitos religiosos por la calle que de costumbre. Hemos visto grupos de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Galicia, todos viviendo esto como una fiesta, como este chico.
6: Pues a nosotros nos da muchísima alegría, porque que venga España hace presente que, pues que aquí también, en España, se vive la cristiandad. Se vive de manera.
5: El tráfico cortado, las cafeterías y bares llenos, la policía vigilando a los carteristas y Cibeles, muy cerca de aquí, tomada por los andamios del enorme escenario papal. No es un día cualquiera en Madrid.
0: Este viernes el Vaticano confirmó que el Papa León XIV se verá con víctimas de la pederastia en la Iglesia. Se desconoce el día y el lugar. A los abusos de la Iglesia se ha referido el pontífice antes de bajar en el avión. Ha dicho que es una llaga abierta.
7: Los lugares donde he estado he siempre trabajado para instituir las normas, con
8: lo sabemos,
7: a seguir y seguiría haciéndolo también a nivel de toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta.
0: Son las primeras palabras de León XIV sobre los casos de abusos en la Iglesia, respuestas a preguntas del diario El País en ese avión donde ha viajado el Papa hasta Madrid. Al margen de la visita a España del pontífice, mañana hay elecciones en el Real Madrid. José Antonio Duro, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas, sí, porque estamos en el último día de campaña. Mañana se van a abrir las urnas en Valdebebas. Han hablado los dos candidatos en una mañana, Héctor González, con mucha tensión entre ambos. Muy buenas.
10: Sí, ¿qué tal? Muy buenas. A 20 horas para que abran las urnas y el socio madridista elija entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Esta mañana cada candidato ha lanzado duros ataques contra su adversario. Florentino Pérez, que ya ha cerrado su campaña, ataca a Riquelme por los desmentidos de los entornos de Haaland y Klopp, mientras Riquelme acusa a Florentino de haber llevado al club a una situación de crisis financiera.
11: Saben que yo no les miento nunca. Aquello que prometo, lo hago. Yo no les presento camisetas enrolladas para que un presentador haga su show. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña.
12: El Madrid está en una gravísima crisis financiera, hasta el punto de que algunos análisis advierten de un riesgo real para la viabilidad económica futuras. ¿Está el Real Madrid en una situación de quiebra técnica o de grave tensión de liquidez
9: las elecciones del Real Madrid que copan la actualidad en este sábado, que tiene desde las 9 la cita en Carrusel con la primera semifinal, partido de ida en el playoff a Primera División, Castellón-Almería.
0: Es todo. Sigue el programa especial con Pablo Tallón por la visita de León 14 a España en cadenaser.com, en nuestro canal de YouTube y también en la app de la SER. Y a partir de las 2, la 1 en Canarias, como siempre, en la antena de la SER, hora 14 con Aida Bao.
8: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la...
13: Cadena SER y SER Catalunya. Més oients que mai. A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
14: Què tal? Bon dia. Bon dissabte, Claudio Arcarons.
15: Bon dissabte, Màxim Castillo.
14: En rigorós directíssim, en directíssim gravat o el que sigui, on som?
15: Som a la Sala Beckett, aquí, que han muntat una festassa pels 10 anys d'aniversari, que fa que la sala és aquí al Poble Nou. Hem vist ja la roda de premsa i ara estem amb el seu director, Toni Casares. Com estàs?
16: Molt bé, gràcies per ser-hi. Em fa molta il·lusió que
14: hagueu
16: vingut.
14: Home, el que ens agrada a nosaltres, les festes.
16: Home, vull dir... amb una roda de premsa amb olor de paella, això
14: ara,
16: és quasi nou, eh?
14: Ara.
15: A més, carrer tallat, o sigui, s'havien de celebrar així, aquests 10 anys?
16: Home, tant. Nosaltres teníem moltes ganes d'agrair públicament el barri de Poble Nou, que és un barri mare, Ballós, la manera com ens van rebre ara fa 10 anys, la manera com hem conviscut durant tot aquest temps, un barri actiu, sensible, que ens ho han posat tot fàcil. Estem molt, molt contents d'estar aquí i, per tant, mereixien un reconeixement i una festassa com la que estem fent.
14: I, de fet, heu convidat a la gent que fa teatre amateur,
16: sí,
14: una d'aquestes institucions, diguem, del Poble Nou,
16: sí,
14: a que ocupi la Beca. Jo això ho he trobat, francament, molt maco.
16: Mira,
14: perquè no és, no és només un homenatge als veïns, sinó la tradició,
16: clar,
14: teatral de la que veu el professionalisme dels escenaris.
16: Saps què ens passava,
14: no?
16: Quan vam arribar fa 10 anys? Anàvem coneixent el barri i ens adonàvem que el barri tenia molta tradició de teatre amateur i dèiem, ai, ai, ai, que no passi que l'arribada de la Beckett, que és un teatre professional, faci com desaparèixer o fagociti o gentrifiqui,
14: clar,
16: la tradició teatral del barri, no? I vam dir, sobretot, de seguida dialoguem amb ells, mirem de quina manera, al contrari, no? En lloc de fagocitar, el fet que hi hagi la Beckett faci enriquir, millorar la tradició del teatre amateur. Fins que aquest any vam dir, és que, a més, el que hauríem de fer és cedir-los l'escenari.
14: Sí,
16: llavors,
14: sí,
16: venen aquí amb el seu nou espectacle, que el tindran llest pel setembre, i obriran aquesta temporada tan especial els del Cercle Moral
14: amb
16: i
14: Scoop.
16: Cultural. Amb Scoop.
14: La història d'una redacció d'un diari digital en crisi.
16: A vosaltres, periodistes, us afecta.
14: I se m'han sent la...
15: Interpel·lats,
14: La interpel·lats total.
16: Absolutament.
14: Sí, sí, sí. Doncs escolta, em pots llegir el paper aquí, aquest avís que tenim aquí, a peu d'escales?
16: Aquest faristol, us he de dir que és polèmic.
14: Per què?
16: Perquè, sí, perquè a nosaltres ens agrada, bueno, diguem-ho als oients, aquí posa, no passeu, sisplau, i a sota, do not cross, please.
14: Això és pels expats del barri, o què?
16: No, això és perquè la Beckett és un obrador internacional. Llavors venen alumnes, professors, actors, directors d'arreu del món. Ara, per exemple, al juliol tindrem una mena d'escola d'estiu amb gent d'arreu del món. I, per tant, en alguns ens hi hem de comunicar en anglès. Però, de tota manera, a mi la polèmica és aquest no passeu, sisplau. Perquè primer algú va posar prohibit passar i vam dir no. No prohibim, siguem una mica més amables. Llavors, nosaltres, no passeu, sisplau, que li fa cas qui li fa cas. No tothom. Nosaltres passarem.
14: Nosaltres, aquesta norma, fora.
16: Vinga,
14: no?
16: Ens passem i anem a alguns dels espais que no, tampoc són els privats, perquè a la Beckett la gent passa una mica per tot arreu, però són els espais més de creació, on hi ha els actors treballant, on hi ha els alumnes fent classe, perquè ja sabeu que la Beckett és un teatre que no només fem espectacles i els exhibim, sinó que també, diguem que fabriquem nous creadors i creadores. És a dir, ensenyem a escriure teatre, experimentem, provem noves maneres d'escriure i de fer teatre. Per tant, passen moltes coses, passa molta gent.
14: I ara voldria aturar-me un moment, perquè, clar, estem parlant dels 10 anys de la Sala Beckett al Poble Nou. Nosaltres vam seguir, li deia jo, abans de començar el part, perquè va ser un procés llarg, eh?
16: I tant.
14: O sigui, vau trobar gairebé enrunada aquesta antiga Justícia i Pau,
16: sí,
14: no? Cooperativa,
16: sí, sí,
14: del
16: Pau
14: barri.
16: Pau i Justícia.
14: Pau i Justícia.
16: Pau i Justícia i Pau canvio... és una associació, també, sí, sí, que fa coses molt
14: raó,
16: interessants.
14: Tens raó.
16: Però la cooperativa aquesta es deia Pau i Justícia.
14: Ens hem aturat a mitja escala i veiem una porta que dona a on?
16: Enlloc.
14: però que l'heu mantingut.
16: Sí, perquè el que vam fer amb la reforma, que la van fer els arquitectes mai prou celebrats a Ricardo Flores i Eva Prats, van fer una reforma que els hi vam dir, mira, nosaltres això ho hem de convertir en un espai teatral, però ens adonem, primer, que aquest espai és molt estimat pel barri, per totes les vivències, experiències, emocions que els veïns havien tingut aquí, i està carregat de fantasmes. Llavors, anem a fer una reforma que faci que els fantasmes no s'espantin, que es quedin a viure en aquest
14: que
16: edifici
14: reconeguin,
16: amb
14: no?
16: nosaltres, perquè els teatreros, els fantasmes, ens encanten. Llavors, per exemple, aquesta porta va quedar, que ja no comunica enlloc per culpa dels canvis que vam fer, però la porta no calia treure-la, vos aquí l'hem deixat.
14: Si toquem la porta, a veure...
16: Pot ser que et respongui un fantasma o altre, vés a saber.
14: De moment ningú.
15: Tu te n'has trobat uns quants de fantasmes, o no?
16: Està carregat, carregat. Sí. Els que ja hi havia i els que cada obra... Jo crec que cada obra de teatre en deixa algun, de fantasma. Llavors pululen per aquest edifici i van passant, tu els saludes, més o menys els notes, i aquí estan i ens fan companyia.
14: Però a nivell de la Xirgo al Romea, o... Sí, que us fan...
16: Tal qual, tal qual. El que passa que els nostres no són fantasmes de gent viva, són fantasmes de personatges inventats, d'il·lusions, de penes, de vegades també, però de coses que nosaltres... o al públic, o els que van viure a la cooperativa, il·lusions que projectaven, que quedaven, bueno, respirant per aquests... Per aquestes.
15: I en tens algun de preferit?
16: No, tots, saps què passa? En la Beckett arribes cada dia, entres en aquest edifici, i només entrar, això ho notes, aquestes presències.
14: Aquesta energia.
16: Aquesta energia. Mm. Aleshores, no n'hi ha cap de preferit, són tots benvinguts, diguem, no? Però es nota molt. Doncs... I de fet, la gent que entra, tant públic com usuaris, ho diuen, diu, és un edifici que invita a imaginar, sí, a il·lusionar-se, a emocionar-se.
14: Doncs seguim, Toni Casares, director de la Beckett, aquest mini recorregut.
16: Sí.
14: Cap on anem ara?
16: Ara, mira, si voleu podem anar cap a la zona on hi ha les aules, els tallers de creació, on treballen els actors, on fan els assajos, etcètera, etcètera. Aquí arribem, en una altra zona, veieu? Ara ens trobem...
14: No, home, no, podeu... podeu. Hola, bon dia.
17: Hola.
16: I a la Vera, que estan fent l'espectacle, que serà la producció d'aquest estiu de la Beckett, que és un text de l'Oriol Puiggrau, que es diu el número 16 dels Arcans Majors, i la Rita està fent l'ajudantia de direcció i la Vera està fent el vestuari.
15: Cara de circumstàncies, eh, noies?
17: Bueno, és que ella...
18: Cara d'expectativa, estarà molt bé això, ja veureu.
14: Espera, deixa'm fer aquella pregunta que fa tanta ràbia. De què va?
18: Toni, vinga, aventura't.
16: No, bueno, és una obra que és difícil d'explicar, però en sí, canvi és com màgica, no? Jo cada vegada que em pregunten sobre aquesta obra dic, sobretot és màgia, perquè és la història d'una antiga casa on s'hi celebraven raves en un espai rural, ha quedat com semi-abandonada, llavors hi ha una noia que fa entrevistes a gent que havien conegut aquesta casa i vas veient tu com a espectador tota la màgia que es produïa. Això que parlàvem dels fantasmes...
14: Sí, ara que parlàvem del teatre.
16: El mateix.
14: Sí.
18: La relació de tres dones amb aquesta casa i com cadascuna d'una forma totalment diferent ha tingut experiències molt íntimes i molt, molt especials i molt màgiques, com diu el Toni, al voltant d'aquesta casa. O sigui, quatre actriuasses sobre l'escenari...
16: Sí.
18: Val la pena.
14: Molt bé. A partir de quin dia, això, que ens ho apuntem?
18: 1 de juliol, fins al 2 d'agost, si no m'equivoco.
16: Em sembla que sí, em sembla que ho diu bé.
15: Hi serem.
14: Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé l'obra.
18: Vinga, bona tarda.
14: Doncs, ui, Les Modernes del Raval.
16: Aquí posa, hi ha un cartell que diu Les Modernes del Raval, però és només d'avui, perquè aquest, Les Modernes del Raval, és un dels grups que aquest vespre actuaran, i aleshores
15: grup
16: això...
15: Grup tribut, no?
16: Aquí la Beckett passa... Estelana. Sí. Aquí a la Beckett passa això, que els espais són polivalents. Un dia serveixen d'espai d'assaig, un altre d'aula. Avui servirà de camerino per Les Modernes del Raval.
14: Doncs digue'm tu, guia'ns tu. Per on Mira, passem?
16: Podem entrar aquí, un moment, veureu que això és una aula. Aula d'interpretació, amb un terra de fusta, amb ben habilitada, amb quatre focus que es pugui fer una mica d'il·luminació. Són aules que serveixen o bé per assaig o bé per classes d'interpretació i de tant en tant hi fem potser una lectura d'algun text en públic, activitats d'aquest tipus. Aleshores, aules com aquestes n'hi ha dues o tres al llarg de tot l'edifici. Això, de fet, on estem ara, era... Quan era la cooperativa tenia una escola. I això eren les aules de l'escola. I allò era el pati, que és molt petitet, però era el pati del col·le. I saps què ens va passar? Quan vam arribar, com que nosaltres treballem molt amb dramaturgs, amb autors i autores, va venir el Pau Miró, que és un gran autor de teatre català, va arribar aquí i diu, ostres, ara de cop tinc un flash, jo havia vingut a aquesta escola. I no n'era conscient, i quan va entrar aquí va recordar de que això havia estat la seva escola de quan ell era molt, molt, molt petit, no? O sigui, que va ser com emocionant. Això que dèiem de les emocions.
14: Sí. Doncs ara en clau record, no? Tu quan vas posar el primer peu a la Beckett?
16: A la Beckett de Gràcia.
14: De Gràcia, sí.
16: A la Beckett de Gràcia, de fet, quan es va fundar, perquè jo, que venia de la universitat, amb uns quants altres que ens vam començar a il·lusionar per fer teatre a la universitat, vam conèixer el José Sánchez Sinisterra, que és un grandíssim dramaturg i molt bon pedagog, que ell tenia una companyia de teatre que es deia el Teatro Fronterizo i ens va com seduir, incorporar a la seva companyia. I en el context d'aquesta companyia va ser quan es va obrir la nova sala Beckett al barri de Gràcia. Per tant, nosaltres, que érem uns pipiolos, ja corríem més o menys per allà. Aleshores, jo vaig estar connectat amb la Beckett, d'una manera més distant, si voleu, fins que l'any 97 em van proposar d'assumir jo la direcció de la sala. I, per tant, des d'aleshores estem aquí portant el projecte de la Beckett.
14: Clar. Fer-te recordar per alguna obra que haguessis vist. Oh, això, això
16: hi ha tantes i tantes i tantes que seria... No em facis triar, per favor, perquè n'hi ha moltíssimes. Ja. Clar, penseu que la Beckett treballa sobretot l'intent de que l'autoria teatral, sobretot l'escriptura i en llengua catalana, permanentment es vagi rellevant, es vagi renovant, que hi hagi sempre noves autores, nous autors, que puguem dir que el teatre a Catalunya és un llenguatge viu, connectat. Per tant, hi ha tantes, tantes experiències de tanta gent que va començar a la Beckett. Si repasseu autores i autors de teatre que estan actualment a la cartellera comercial i professional de la ciutat, el 80% dels noms que trobeu han passat per la Beckett. Van començar, van formar-se, han vingut després, tots han passat una mica en un moment o altre per la Beckett.
15: I ara tu, després de passar tants anys al capdavant de la Beckett i els que queden, no? Perquè esteu celebrant tot just el desè aniversari aquí al Poblenou, en quin moment creus que està el teatre? El teatre, o sigui, la sala Beckett.
16: Concretament la sala Beckett està en un moment dolç, està en un moment molt bonic, s'ha consolidat la nostra presència al barri, el sector teatral ens reconeix, en general, aquest paper que fem, que és un híbrid entre això, no? El que us deia abans, no? Doncs fer espectacles, però també fer cantera, no? Fer cantera teatral. Per tant, estem en un moment dolç, d'assistència estem molt bé, ve bastant bé molta gent, estem renovant les edats del públic, ve molta gent jove.
15: És el lloc de modernes, per excel·lència.
16: Mira, la temporada passada ens va passar que jo no estic cada dia al teatre.
14: Un dissabte... Qui va venir?
16: El WhatsApp de la Beckett, dels treballadors i treballadores, de cop em ve un missatge i diu: Toni, què fas a casa? Vine corrents. I què passa? Diu: hi ha la Rosalía!
15: La mismíssima Rosalía, a veure la Berta Prieto, no?
16: Del Fandom. El Troleig, que era un espectacle super jove, super potent, i de fet la Berta i la Rosales continuen sent autores molt amigues de la casa, estem molt atents al que van fent. Elles i tants d'altres, no? Gent jove que està començant i aleshores ofereixen un tipus d'espectacles que també la gent de la seva generació hi connecten. Perquè moltes vegades, a mi m'ho pregunten moltes vegades, com tu fas perquè a la Beckett vingui gent jove? Dic, és molt fàcil, dona'ls-hi l'escenari. Si la gent jove està a l'escenari, la gent jove ve a veure la gent jove.
14: Però després també heu convidat a Mario Gas,
16: clar,
14: Sergi Belbel...
16: Clar.
14: No?
16: Però saps per és a dir, què? Aquest... També, perquè una cosa alimenta l'altra. És a dir, pels joves, estar actuant en un teatre on també hi ha els veterans i els grans noms, ostres, els estimula. I és, per ells és importantíssim. I a la inversa, igual, els veterans i els que tenen més trajectòria, quan veuen que darrere seu hi ha uns que estan allà apretant i mirant-los amb la cella aixecada, dient: a veure què ens farà aquest, també els grans, els veterans es posen les piles. Per tant, combinar les dues coses és superxulo. Perquè
14: després ja saps que hi ha aquelles reticències, el debat sobre l'efecte tap, no?, que fan algunes generacions. Això...
16: combinar, s'ha de poder combinar, han d'haver-hi les dues coses, perquè Déu nos en guarda viure d'esquena a la tradició. És molt important que sapiguem d'on venim, que reconeguem el que s'ha fet en les generacions

0: Sapiguem d'on venim, que reconeguem el que s'ha fet en les generacions anteriors a les nostres i que hi dialoguem. I si cal trencar-ho, ho trenquem, però sabent què trenquem, coneixent-ho a fons, no?
1: Doncs deixem l'aula i anem cap a algun altre últim lloc en el que podem concloure la conversa. Amb Antoni Casares, el director de la Beckett.

0: l'antic teatre de la cooperativa, que nosaltres ara en diem la sala de dalt.
1: I això, o sigui, és el teatret original que tenia la cooperativa.
0: És el que era el teatre de la cooperativa, que també vam fer el mateix que hem fet amb tot l'edifici. Arreglar lo mínim imprescindible per fer-hi teatre. Però ens agrada molt, per exemple, veus aquesta boca de l'escenarista com escrostonada, és com ens la vam trobar. No ens ha calgut ni pintar-la perquè ens agrada que la paret per ella mateixa expliqui la seva vida, no? I ara veieu una disposició que està tot a punt, tot preparat, perquè aquesta tarda un dels laboratoris experimentals que fem en aquesta sala, que és l'obrador de filosofia, que combinen activitats de pensament i activitats de creació escènica, avui, aquest vespre, presenten el treball d'aquest any.
2: Aquí hi ha com un avançament, no?
1: Addicció,
2: intoxicació.
0: Ai, caram.
2: I text infinit.
1: Quasi que podríem fer-lo nosaltres,
0: mira, aquí
1: no?
0: Teniu el guió, gairebé.
2: Sí, en Quimi,
0: sí,
2: la Berta.
0: Esteu fent aquí una exclusiva, no sé si, a veure si s'enfadaran.
1: Per què no feu una mica de...
0: Aclarim-ho, és un text que ens acabem de trobar aquí, que no sabem d'on ha sortit, però bueno. Va, vinga, jo sóc el Quim i tens la Berta.
2: Som-hi.
0: Quim, on és?
2: El què?
0: Va, ja saps de què parlo. On l'has amagat?
2: Com?
0: He buscat per tota la casa.
2: Doncs pots fer dues coses, seguir buscant o seure al meu costat i deixar que et passi el mono.
0: Però què dius? Quin mono? Va!
2: No penso ser còmplice de la teva decadència.
0: Decadència? De què que hi parles?
2: Doncs de que si segueixes així acabaràs malament.
0: La que acabarà malament ets tu si no me la dones.
3: I ara estàs ofesa.
2: Estic aquí. Molt ofesa.
3: No trobes a faltar l'escenari, Toni?
0: Jo de tant en tant dirigeixo algun espectacle.
3: Dic sortir.
0: Ho havia fet a la universitat i ho feia fatal. O sigui que no, mai més. I dirigeixo tampoc no d'una manera molt assídua. De tant en tant, quan hi ha alguna cosa que realment la panxa t'ho demana, dius, va, vinga, aquesta vegada dirigeixo jo. Però moltes vegades em passa que llegeixo un text que m'agrada molt i dic, qui el podria dirigir millor que jo? I sempre surten molts noms i, per tant, doncs, és per això que a la Beckett no hi ha una única direcció per part dels espectacles, sinó que cada espectacle trobem un director diferent.
3: Doncs t'agraïm molt aquesta visita particular.
0: Ha sigut així, una visita així improvisada.
3: Molt improvisada,
0: fantàstic,
3: però...
0: Molt bé, és
3: però,
0: un plaer.
3: Escolta, per molts anys i... I no sé, acaba tu, digues alguna cosa bonica del futur que ens espera.
0: Aneu
3: aquí
0: al teatre, gent,
3: oients
0: de la ràdio, aneu al teatre, mireu, ara em vaig a posar sèrio. El teatre té una sèrie de coses que són importantíssimes, que ens salvaran a tota la humanitat, que són la imaginació, la presencialitat, per anar al teatre has de sortir de casa, t'has de desenganxar de la pantalla de l'ordinador, has de compartir amb altra gent, per tant, la presencialitat, la imaginació, l'ús i el domini de la paraula, saber parlar, saber pensar amb les paraules, tot això fa que el teatre sigui un dels pocs espais on encara ens podem reconciliar amb la nostra condició humana. Per tant, no ho dubteu, aneu al teatre de tant en tant, que segur que us sentireu més humans.
3: Gràcies, Toni, i xapó, aplaudiments. I ens quedem ara amb els artistes, eh?
2: Aviam aquí
3: que presentaran espectacle la propera temporada aquí a la sala.
2: Som-hi.

0: Sí, però és el que hi ha. Mica llarg,
1: però a mi que em tocava de les últimes he pensat, ui, que no marxi sí. La gent, però no, heu aguantat.
0: Clar, jo pensava, és el vostre moment, perquè al final són els actors els que llueixen els escenaris, però poques vegades tenim el dramaturg, no?, qui ha creat el text amb un micròfon i amb un públic també per explicar-se.
1: Sí, i a més és bonic que a les rodes de premsa generals de la temporada vingui tothom, això em sembla molt important perquè fas un suport no només a la teva obra, sinó a la programació de la sala i aquí als 10 anys d'aquesta nova sala de la Beckett.
0: Bueno, com està vivint Victoria Spumberg al moment, Victoria Spumberg? Perquè
1: això m'ho diuen ja fa uns anys, eh? Sí. Vull dir que
0: acabes de guanyar aquests premis Max per la tercera fuga que tornarà al Nacional, que això s'ha de dir, per la gent que es va quedar sense entrades. I ara doncs, tindràs aquesta obra de nova creació. Això és una carta d'amor a l'actor, en Xavi Sáez, una mica?
1: Sí, molt bé, ho has dit molt bé. El Xavi Sáez és un actor extraordinari i, a més, una persona molt, molt, molt maca. És que realment treballar amb ell és tenir a l'equip un plus des del punt de vista humà, que això no és tonteria perquè en el teatre has d'assajar molt, has de veure amb les persones i és millor que siguin persones que admires, no només des del punt de vista artístic, també humà.
0: Com a totes les feines, deixa'm dir, eh?
1: Tal qual, com a totes les feines. Però és que nosaltres ens estem moltes hores i treballar amb gent que s'estima la feina, que a més aporta, és un actor molt creatiu, amb molta imaginació. A mi m'agrada molt, i l'imperatiu, tenir un paper aparentment més tangencial, però amb molta exigència tècnica, i jo tenia ganes de donar-li un personatge que on ell fos el protagonista, tot i que ara estic a la meitat de l'escriptura i crec que els dos tenen molt protagonisme, el pare i la filla, i la filla és la Júlia Mascort, que és una actriu, que vam fer una prova, la vam fer amb el Xavi Sáez, vam veure moltes noies i ens va fascinar.
0: I dius tu que va ser abans de guanyar el premi al Festival de Màlaga.
1: Això és molt important dir-ho. Va ser abans, jo no la coneixia.
0: Sí.
1: La vaig convocar dues vegades i ens va fascinar. Ho dic en majúscules, eh? Realment crec que entre els dos hi ha una química espectacular i tinc moltes ganes de treballar amb ells dos. Serà un treball molt d'actors, i també, evidentment, sobre temes, conflictes i qüestions que a mi em ronden i que penso que ronden a nivell ja social.
0: Però i la bondat de l'home, has dit? Que tens un conflicte?
1: No és que tingui un conflicte, és que els homes de la meva generació o sigui, ara es parla molt de noves masculinitats i tot això, i penso que els homes de la meva generació, que potser els més joves ja estan en un altre lloc, han estat coaccionats per un rol masculí que de vegades ha estat un autèntic corset per ells mateixos, pels vincles que han de generar i per les estructures familiars afectives. Llavors, jo ara estic treballant dos textos paral·lelament, un que va sobre, imagina, la bondat masculina i un que va sobre la violència femenina, que són, en principi, conceptes que socialment ens apareixen a la inversa.
0: Sí, sí.
1: Però jo, de vegades, m'agrada posar-me en temes complexos perquè penso que el teatre, una de les seves funcions, no és perpetrar estereotips, sinó mirar la realitat des d'altres punts de vista. Llavors, jo tenia moltes ganes de treballar un personatge masculí que no fos un capullo, perdoneu-me la paraula, o sigui, algú
0: que n'hi ha, llavors, que n'hi ha.
1: Per això dic, jo els capullos ja els conec molt.
2: I també n'hi ha de molt macos i també està molt bé posar-hi el focus.
1: Això diuen. Llavors, clar, tenia ganes de, i a més, la bondat és un concepte que no té el valor, no li donem el valor que li hauríem de donar. De vegades és més difícil ser bo que no ser-ho. I tenia ganes de treballar un home que és abandonat per una dona, que normalment se'ns presenta a l'esquema contrari.
0: Clar, clar.
1: Sí.
0: Doncs moltes ganes de conèixer l'home bo.
1: D'acord.
0: Victoria Spumberg, gràcies, com
1: gràcies
0: sempre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
2: Hola. Ai,
3: que
2: no ho havia de dir.
3: Probando.
4: Sí, aquí després de la roda de premsa amb Victoria Spumberg. Com estàs?
2: Hola, molt bé, vosaltres?
3: Pues molt bé. Home, hem aguantat, eh? Que si els núvols, que si la calor, que si les intervencions una mica llarguetes.

0: La Ludwig van.
1: Urinaris, no?
0: Bueno, amb la versió teatre, diguem.
2: La Ludwig van al teatre.
0: Sí. Que, Quim, hauràs de parlar tu, no? Perquè no has dit ni piu a la roda de premsa, tu, o a la presentació, el que ha dit.
3: Ens ho hem perdut així, perquè el lloc tenia unes coses preparades i les volia dir que al final s'ha espantat.
4: És perquè en Quim no volia parlar.
0: Però hem de dir que crec que heu estat els més interactius amb el públic, no? Preguntant-nos a tots si havíem anat mai amb un urinari públic. Vosaltres sí? O sigui, com descobriu aquest tema? Això és a partir de l'experiència? Lloc, has pixat molt en urinaris públics?
4: Sí, jo els del Raval aquests, en qüestió, els susodichos, els del MACBA, els he pixat molt, perquè realment un urinari públic és un gran servei, i quan tens pipi i després et fotre una multa perquè el fas al carrer i després et tancar els urinaris, me cago en Déu. I jo els he fet servir moltíssim i de vegades he anat al Raval només perquè tenia pipi, només per poder fer servir aquest servei públic.
3: Des de Sants.
4: Sí, sí, des de Sants.
3: No, per perquè estava el teu company aigua... de pis, estava el teu company de pis dutxant-se i no acabava mai.
0: Bueno, i d'aquest tema com feu un espectacle? O sigui, què esteu barrinant? Perquè, clar, tot això, esteu no sé quina fase,
3: teníem ganes
0: si molt
3: de
0: inicial...
3: parlar de diverses coses. Per una banda, teníem moltes ganes de parlar dels urinaris i d'explicar aquest lloc, perquè jo no ho sabia, hi ha molta gent que no ho deu saber, que existien i que existeixen aquestes coses. Segona, a més, aprofitàvem que existien, expliquem que existien i aprofitem que els tanquen, que és com et dono la cirereta i te la trec. I després també teníem ganes de parlar, perquè sempre ens agrada de posar-li una mica de suc, una mica de trama, una cosa una mica... I en aquest cas és una historieta de cuernos, una infidelitat, i tot lligat amb el protagonista, que és un detectiu privat que investiga doncs, un tema d'infidelitat en una família alta de Barcelona. Una infidelitat que es dona, sí, es dona en els urinaris aquests com en un lloc discret i apartat.
4: Sí, i també és una miqueta la idea que l'espai públic, com que és un espai públic, pot ser la casa de molta gent i la fa servir moltíssima gent. I una miqueta de parlar de tot el món que genera al voltant de que hi hagi uns lavabos públics on potser entra tothom 24 hores.
0: Jo estic molt cabrejat amb Sants, que ara has de pagar, tio. O sigui, no ara, ja fa anys que per pixar has de pagar, tu, no sé què costa.
3: Una moneda d'una de dos, crec, com el carrito del súper.
4: Infame, ho trobo infame, jo.
1: Estem molt posats amb el tema infidelitat, no? Últimament, entre cançons, parlàveu l'altre dia amb en Joel Díaz, t'estan traient molt el tema de ser infidel, no ser infidel.
0: Clàudia, on vols anar a parar?
1: No.
3: Crec que...
1: dóna molt joc.
0: Això sí.
3: L'adulteri és un dels grans temes de la literatura, vull dir que crec que n'hi ha per tot arreu i que és un tema que a tots ens interessa. Vull dir que la tele, obres la tele i la meitat de programes van sobre lligar i l'altra meitat sobre enganyar la parella.
4: Bueno, que arribes a les 30 i et fas adult i com saps el que és l'adulteri.
3: Exactament.
4: Llavors, em vols parlar, perquè jo abans no ho tenia molt clar.
1: I avui que celebrem els 10 anys de la Bec, vosaltres la freqüenteu, què és per vosaltres, o com la celebreu?
4: Mira, això també em sabria no haver-ho dit.
3: No haver-ho dit. És que ens han quedat moltes coses...
0: Per això esteu a la ràdio ara, home.
4: No, perquè nosaltres som... ex-malnascuts, que és el laboratori aquest d'adolescents encapitxats amb el teatre que es fa aquí.
3: Adolescents amb barba, a la vegada.
4: I vam estrenar...
0: Això és una convocatòria a fer el teatre, no?
4: Exacte. No, encara ho fan. Ho fan cada any. Cada any un o dos cops.
3: És com una petita residència, no?
4: Sí.
3: Per gent que ve del teatre amateur i que vol comprovar una mica de...
4: És una puta olla de grills increïble, de veritat. I quan ho vam fer nosaltres va ser una passada de olla de grills. Llavors nosaltres vam estrenar la nostra segona obra... Aquí, la vam escriure per una de resident, per un d'aquests laboratoris de malascuts i tal. Llavors, per nosaltres és bastant casa, això.
3: A més, és quan començàvem a viure junts i veníem aquí a emborratxar-nos, sí, i creuàvem tota Barcelona,
4: sí,
3: per venir aquí.
4: Exacte.
3: Èpoques glorioses dels 20, 21, 22...
0: Molta programació al teatre, però hi ha un bar aquí, que és una meravella, això, eh?
3: Vam anar molt més al bar que als assajos, quan fèiem els
4: sí.
3: malnascuts.
4: Sí, de fet, jo conec molt poc el Poble Nou, i l'única cosa del Poble Nou que conec és la Beckett. Jo ara tinc un nòvio d'aquí al Poble Nou, i l'altre dia vam anar a dinar amb els pares, i m'han dit, va, et portarem un lloc increïble del Poble Nou, i em pensava que em portarien a qualsevol altre lloc, i em van portar...
1: A casa teva.
4: A dinar a la Beckett, que ja ho havia fet 50 vegades.
0: Us deixem, no sé si hi haurà música, no? Vull dir, no cal ni dir-ho, ni
3: sí,
0: preguntar-ho. No, vull dir, és que...
1: Tio. Mal venuts.
3: Però, bueno, sempre ho són. Les obres de teatre que escrivim amb el Lluc sempre estan en vers, i aquesta també estarà en vers, i serà musical, com totes, sí.
0: Doncs endavant les atxes, que el títol és, ens el recordeu...
4: Urinaris Àngels.
3: Una comèdia musical...
4: En tres actes...
3: I un final.
4: Molt bé.
0: Gràcies, nois. Gràcies.

0: Mario Gas, a veure, Mario Gas, primera vegada a la Beckett.
1: Sí, primera vegada a la Beckett.
0: Sempre hi ha una primera vegada,
1: sempre
0: per tota la vida, no?
1: Sempre hi ha una primera vegada. Estic molt content de ser a la Beckett i amb aquesta nova Beckett que està molt bé, no? Aquí a Poblenou és un lloc fantàstic.
0: Per què has trigat tant?
1: Bé, les circumstàncies, la vida és com és, no sé. He estat a punt de fer diverses coses aquí, fins i tot de donar cursets, però mai hem trobat el moment i ara, mitjançant el Fernando Bernués, pues hem trobat l'opció i la possibilitat i el moment de fer aquestes tres setmanes i mitja, Mi suicidio o El pessimismo alegre, que és un text fantàstic.
0: Sí, Mi suicidio i alegre, això bueno, a mi seria un oxímoron, eh?
1: A
0: classe de literatura... Sí,
1: però a mi m'agrada molt el segon títol, que és El pessimismo alegre. És un home ple de vitalitat, un home que va existir, Enric Rordà, un pedagog més o menys àcrata i que, bueno, va decidir als 55 anys suïcidar-se i va escriure un petit llibre que li va enviar a un amic seu. I passar... És un repàs a la vida, a l'amor, a la pèrdua de l'amor, a l'escola, a la societat, al capitalisme, a les relacions humanes. És fantàstic.
0: Moltes ganes de veure'l, eh?
1: Pues vinga.
0: Algun record de Beckett? De Beckett, vull dir, la sala, de no sé si freqüentaves Gràcia, el teatre...
1: A veure,
0: teatre...
1: jo a la sala Beckett havia anat moltíssim i l'època en què jo vaig ser director dels festivals de tardor i del Festival Olímpic de les Arts, cada any vam col·laborar amb el Sanchís i Misterra i vam fer ja coproduccions i vam coproduir obres del Sanchís. Sí, home, des del principi, a més, de sempre, quan estava al Teatro Fronterizo, vull dir, és una sala que es mereix aquesta continuïtat i que sempre ha sigut un punt important dintre de la reflexió teatral d'aquesta ciutat.
0: Gràcies, Mario Gas.
1: A vosaltres.
0: Et vindrem a veure la Beckett.
1: Vinga.

0: Home, mira qui tenim aquí. Però no ens havien citat demà diumenge, Oriol Puigtauler?
1: Ai, hola, què tal? Home, és que hi ha cervesa, hi ha paella, jo aquí que estic, tu, perquè, bueno, he pagat la paella, he pagat, 10 euros, però, bueno, tot entre paella, beguda i postres.
0: Has pagat tot i que ets molt estimat aquí, perquè el primer que he vist és en Toni Casares, quan ha fet acte de presència a l'Oriol, sí. Se li ha acostat i l'ha abraçat. Diu, felicitats per tu també.
1: Per la part que em toca, bueno, perquè jo amb la conya, amb la meva companya Raquel, realitzadora de vídeo, fa 11 anys que fem entrevistes aquí a la Beckett a tots els dramaturgs i dramaturgues que passen, a la gent que ve a l'Obrador d'Estiu. Vam començar a la Beckett de Gràcia i ara portem aquí també com 10 anys, perquè fa 11 anys que estem entrevistant a tothom, que és llavors els vídeos que surten a la web de la Beckett, a les xarxes de la Beckett, per tant també aquí... És una miqueta caseta meva.
0: I aquest artista que tenim aquí al costat, l'has entrevistat alguna vegada?
2: Debuta.
1: És emergent, la Pepa, és emergent.
0: Hola, Pepa Plana.
1: Hola, Pepa.
2: Sí, debuto, és el que tinc, que debuto.
0: És la teva primera Beckett?
2: Sí, la meva primera Beckett,
0: doncs,
2: imagina't.
0: Doncs és un debutar, no?
2: Clar, amb el Màrio Gas, que també Déu-n'hi-do.
1: Imagina't quins debutants,
2: home,
1: Màrio Gas i Pepa Plana.
2: Ara que ens
1: Plana...
2: donin el Premi Revelació.
1: Exacte.
2: Que ens vegin, que és el que volem. Que ens vegin, que ens estimin.
0: Quin elogi de la pallassa que has fet. Sempre ho fas, però m'ha agradat molt. O sigui, sempre que et sento pallassa, no clau, no, home, això és Anglaterra, França...
2: No,
0: no, i a més, dona.
2: Va, fem les xulos i parlem amb idiomes, no? Vaig dir, va, l'outfit, tot un munt de coses. I el clown, bueno, hosti, és que a més fa molta malícia, perquè si som tiquismiquis, representa que el clown ho estem dient molt malament, perquè el clown és el cara blanca.
1: Sí.
2: El que no posa nas vermell, per tant, doncs jo cara blanca no ho sóc. Jo sóc Augusta. I en català, en castellà, en portuguès, tenim aquesta paraula meravellosa que és pallasso, i en femení, pallassa.
0: Quina obra de teatre, jo tinc unes ganes. O sigui, és a partida. Seria o la continuació de, o exactament... Et poses en la pell d'aquella senyora que està enterrada, no?, que va escriure Beckett, aquell personatge meravellós.
2: Sí. Jo, per mi, que Beckett va escriure com una putada. No com una actriu. Es veu que hi havia una actriu belluguí, menuda i tal, qual Pasqual, amb 50 anys i tal, que li va dir, ara t'escriuré una cosa. Clar, te condemna a estar enterrada. Només té, al començament de l'obra, té mig cos.
0: Els dies feliços.
2: I acaba... Sí. Només traient el cap. Clar, això és gairebé una tortura per una... I només li dona la paraula. Però quina paraula? Doncs, en aquesta bogeria pallassa que jo em permeto, és... Què hauria passat? Bé que t'escriu, li fa dir a la Winnie, tant de bo vingui un vent molt fort i se m'endugui d'aquí. Doncs l'atzar objectiu ha fet com que, de cop i volta, arriba aquest vent tan fort... I jo entro a escena volant. Però volant no estic al Cirque du Soleil.
1: Estàs a la Beckett, però bueno.
2: A la Beckett, molt millor. És perfecte. I llavors surto en aquesta mena de paracaigudes gegant, que és la muntanya que arrossego. I aquí he de sortir d'aquesta muntanya. Li dono aquesta oportunitat a la Winnie de sortir d'allà. De cop i volta té cames. Té cames, camina... I està perduda. És com una mena de reflexió dient, sí, he volat i ara on soc? Estic perduda i estic sola. El Willy no hi és, per tant, no parlo. No parlo.
1: Espectacle sense paraules a la Beckett, la casa de la dramatúrgia, inspirat en aquest text de Samuel Beckett, o els bons dies, o els dies feliços. I alerta, que a casa nostra han fet la Rosa Novell, la Carme Sansa o l'Emma Vilarassau. Vull dir que tu neixes també aquest gran grup d'actrius que han fet la Winnie, no?
2: Jo, de veritat, que aquest text li vaig... He estat a la tauleta de nit, us ho juro, no m'ho invento. Sempre he estat allà present. Fins i tot m'havia parlat fa molt de temps amb en Joan Oller, tal, no sé què. I el Joan Oller em deia, totes les actrius quan fan 50 anys volen fer aquest... Tu encara no et toca. I de cop i volta va ser com una mena de ganes reals de la pallassa fer el text tal qual. I vaig dir, si parlo és perquè hi ha algú molt important que li vull dir explicar això, que el Beckett escriu, no? Perquè normalment el Willy és algú que està allà arrossegant-se per terra que ningú sap ni com es diu el pobre actor. I jo vaig dir, no, per mi ha de ser molt més important que jo. Molt, molt. I com que no tinc vergonya i el no ja no forma part del meu vocabulari, jo visc al Delta de l'Ebre i vaig anar a parlar amb el Santos, que ens coneixíem, érem veïns. I el Santos me diu, mare, m'abelleix. i em vaig posar a plorar. Me vaig posar a plorar i vaig dir, ho hem de fer. Ho hem... El que passa en aquell moment, cap porta. Vull dir, cap es va obrir.
1: Ningú va voler-ho, ni amb el Santos ni amb la Pepa Plana.
2: No, dic, jo ja em puc morir. Jo, agafadeta de la mà del Santos, que jo per mi era el geni, era Déu a la Terra. Ningú m'obre la porta. Vull dir que, mira, lliçó, bueno, lliçó, tonteria. Mai més deixaré de fer res pels diners. Me vaig perdre l'oportunitat de treballar amb el Carles. Cosa que ja
0: perquè
2: no...
0: Perquè va morir al cap
2: de morir.
0: Poc.
2: Es va... Era ballet, ja. Però, bueno, tampoc no calia que es morís. Es va morir perquè el cor era massa gran. Però literal. Mm-hmm. Es va... és molt Santos morir-se així. I es va quedar com allà penjat i de cop i volta tot ha fet... Per això et parlo de l'atzar objectiu. Sense voler fer això ni molt menys, me'n vaig adonar que per les vores anava fent la Winnie. I per tant el Santos ja és molt present en aquest espectacle. Jo cada dia dic, Santos, ho estic fent!
0: Que bonic!
2: I el Tocoticoticotà, i el Bujaraloz, i ell m'acompanya, només que no hi és, però m'acompanya molt.
0: Ganes, de veure aquesta avui.
1: Sí. No, aquesta temporada de la Beckett promet molt, només hi ha tot el cicle Oriol Genís, i veure això, debutants joves com la Pepa Plana, Mario Gas, doncs moltes ganes.
3: Que se li obrin sempre les portes a Pepa Plana, per favor.
2: Sí, si no allà a Guaranà, el món és rodó. Perquè, no, això és un gran encert, perquè imagina't que la Terra fos plana. Vull dir, ara la Terra, Pepa
0: alguns,
2: plana.
0: Alguns s'ho creuen,
2: no,
0: eh?
2: No. Perquè si és plana, tu te'n vas, perquè jo he anat molt lluny, i més lluny, i venga, més lluny. Igual no hauria tornat, però sé que és rodona, perquè jo me'n vaig lluny, perquè viatjo molt, a vegades sembla que sigui molt més fàcil actuar fora, molt fora, i llavors, aquí, quina sort que la Terra sigui rodona, perquè pots tornar.
0: Doncs Pepa, gràcies.
2: De res.
0: I res, per molts anys de Beckett i de Pepa.
2: Per Nadal.
0: Per Nadal és quan heu de venir. Entrades ja a la venda.
1: Bones dates. Que és quan
2: molt,
1: la
2: gent...
0: Ja, no,
2: molt,
0: és molt familiar
2: molt.
0: Al Teatre per Nadal.
2: No, és un espectacle per adults, però amb nens o sense. Però no és familiar, no és un espectacle familiar. Bueno. Allò dels pallassos per...
0: No.
3: No
0: això...
3: me l'entengueu.
2: No, és...
1: Les dates de Nadal són bones per tot el tipus de teatre.
2: No, jo
1: quan la gent va més al teatre, el desembre, el gener, l'hivern.
2: La veritat és que hi ha moltes capes de lectura i escoltar el riu així silvestres de criatures, no? Que sents que... Pensa, mira, saben riure molt bé les criatures. Els adults ens adultarem. És el que tenim.
0: Bueno, que em sembla que se t'haurà refredat l'arròs, em sap molt de greu. Que...

0: tot és comèdia.
1: Els 40, aquest any, celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.

0: quan...
1: Doncs seguim, Clàudia, en gravadíssim directe.
2: Rigorós gravat.
1: Des de la festa del desè aniversari de la Sala Beckett i des d'un lloc, el nostre Pepe Zapata, el Cultureta. Com estàs, Pepe?
3: Aquí veient i olorant la paelleta.
1: Sí, un lloc que ens n'has parlat.
3: I tant, forma part del nostre mapa mental i real en gastronòmic.
1: Home, un record de la Beckett, ens l'has de compartir. Ja sigui el que al Poble Nou o a la seu original de Gràcia, que devies freqüentar també.
3: Gràcies per dir-me que sóc una persona gran, però és veritat, no, home, és veritat. Jo ja guardo molts records, sobretot perquè en el seu moment jo vaig ser alumne del Pepe Sánchez Sinisterra i...
1: Fundador de la Beckett, recordem.
3: Fundador de la Beckett. Potser apareixerà per aquí, no ho sé, però és una persona
1: molt
3: gran, ja
1: gran. No? Molt gran.
3: Té 90 i pico anys. Mm. I, de fet, jo el vaig veure no fa massa i li parlava justament d'aquesta commemoració i em deia, buf, el que donaria ara per tornar aquells moments heroics que ens trobàvem allà a Gràcia, al costat de la sala KGB, que és on anàvem a tancar també moltes nits.
1: Que ara ja és història, també.
3: Total.
1: Doncs el que ha viscut, el que ha menjat i el que ha de veure el Cultureta Pepe Zapata, gràcies que ens acaben de portar els cafès. Tu has demanat tallat, eh?
3: Un talladet.
1: La Clàudia, doncs avui no tenia especial set ni res, doncs el cafè amb llet per mi. I què has viscut?
3: Volia parlar-vos d'un festival que ja fa temps que el segueixo, que em té el cor robat, que es diu Festival Itinera, que... per resumir-ho, seria música de qualitat a micropobles.

0: I et vas plantar, imagino, en un d'aquests pobles.
1: Exacte. Bueno, de fet, es celebrava el concert inaugural al Montseny, al poble del Montseny. Tenen poc més de 300 habitants. I allà, imagineu-vos, plaça plena de gent. De fet, vaig anar a primera hora i estava plena de ciclistes que havien fet la ruta corresponent per les curves aquelles. I tothom escoltant un concert de veu i piano. I vaig pensar, hòstia, hi ha projectes culturals que no es mesuren tant per la dimensió en si, sinó per la seva capacitat de passar allà on normalment no hi passa res. Era el duo Scala i, de fons, tot el Pla de la Calma amb les muntanyes aquelles. Bueno, és que ni fet exprofesso.
0: Mira, és una sensació semblant a la que vam tenir l'altre dia a Muntanyola, quan vam anar a gravar en Jaume Coll i Mariner, el poeta que és baixista dels Obeses, un reportatge que podreu escoltar demà aquí al programa El Tot és Comèdia.
1: Fantàstic. Doncs deixeu-me dir que, a més a més, perquè veieu també la dimensió d'aquest projecte del Festival Itinera que arriba a la 6a edició, aquest duo Scala és un dels projectes guanyadors d'una convocatòria que fan amb col·laboració de la Fundació La Caixa per trobar talent rural en el sector musical, és a dir, músics que viuen i que fan la seva activitat base a micropobles. Direu, ostres, micropobles. Micropobles vol dir poblacions per sota de 1.000 habitants. Mm-hmm. I que sapigueu que hi ha una entitat, que és l'Associació de Micropobles de Catalunya, que col·labora amb el projecte i que el que fa és, d'alguna manera, difondre, disseminar i, sí, ajudar a fer-ho arribar al màxim d'indrets.
0: Aleshores, entenc que hi ha una programació amb aquests artistes locals, però també de més coneguts, de més renom.
1: Per aquí ha passat des de la gent del Joan Chamorro.
0: El descobridor de l'Andrea Motis.
1: Tal qual, tota la jazz band de Sant Andreu, la Societat de Blues de Barcelona, i col·labora, de vegades, també el Harlem Jazz Club, vull dir que... I no només és jazz, eh? Mm-hmm. Hi ha fins i tot música clàssica, hi ha propostes més poperes, més funkies, però sobretot el criteri fonamental és màxima qualitat i això està molt bé. Vull dir que veus també la recepció per part de la gent que viu als micropobles de dir que guai, perquè nosaltres no tenim aquí els nostres equipaments, no tenim ni un casal, no tenim ni un teatret i tal, sí. Potser algun ateneu, i portar-ho allà en llocs realment xulos. A més, acostumen a organitzar activitats en paral·lel, com van fer justament el dia de la inauguració d'aquest cicle al Montseny.
0: La trenca per conèixer, doncs, l'indret, exacte, o el patrimoni, o la història.
1: En aquell cas, doncs, hi havia el museu, un museu molt singular, a més, que són les Esquelles d'en Jaume, que diuen...
0: I de què va?
1: Home, doncs, Esquelles.
0: Ah, Esquelles de les vaques.
1: Qual. Sí, sí,
0: és una col·lecció d'esquelles.
1: Vull dir que també és musical, això.
0: Ah, i tant, i tant.
1: Però és fantàstic, jo no coneixia, i és allò, que guai, també...
0: Sí.
1: Descobrir, redescobrir aquesta musiqueta de fons, també.
2: Estan de muntatge.
0: És la nevera de les cerveses.
2: Eh? Molt important.
0: Surt a fuma, molt important. Per acompanyar la paellada o la rossada popular que hi haurà aquí després.
1: Doncs quina millor iniciativa que portar a la cultura...
0: I tant.
1: No només a la gent d'allà, sinó a la gent que passa per allà.
0: Doncs vinga, anem a posar-nos les botes ara, no? Casa... Ens portes al Clot, a Barcelona.
1: Molt a prop d'aquí.
0: Molt a prop d'aquí, del poble nou on som, a Casa Pepi.
1: Que soni una cosa que m'encanta, de l'orquestra Plateria.

0: Pepi?
1: La Pepi?
0: Qui és la Pepi de Casa Pepi?
1: Jo no ho sé ben bé. Ja, sé que és un homenatge a un tal o una tal, José María Ferraz. Val a dir que la primera i la segona vegada que vaig venir a Casa Pepi hi havia un personatge molt singular a sala que ara dedueixo que devia ser ell o ella. És a dir, que era algú que, bueno, que tenia una forma molt peculiar de comunicar-se i que, a més, feia espectacles musicals, no sé, un tema de travestisme pel mig o el que fos.
0: Transformisme, sí, sí.
1: Però la veritat és que tot el restaurant que està a tocar, a més, del Mercat del Clot, vull dir que és allò un punt de moderneo, però també popular, perquè està al mig del barri, ha sabut d'alguna manera copsar l'ambientillo que generava la Pepi.
0: Però és un local de festa, això, a més dels restaurants?
1: No, és un restaurant ideal per fer tapetes, per fer menú, té una terrasseta petita però fantàstica, hi ha molt trànsit de gent allà, la veritat és que al voltant hi ha una col·lecció de bars, restaurants molt xulos, però aquest és bastant destacat i forma part d'un grup gastronòmic, d'una empresa, que es diu Els Amics, amb K, i és on estan locals com el Bar Pimentel, el Bebaixa de Vermut, el Culkin, el Piel de Gallina...
0: Responen també m'encanten els noms, eh? Culkin per Macaulay Culkin? Se'ls hauria
1: no ho sé, no? Se'ls hauria de dir, a veure què tal. Però entres allà, ostres, el primer que et queda atenció és un neo que diu sí a todo, tot i val.
0: Aquesta és l'actitud.
1: Tal qual. Amb un verd i botella bastant i un vermell carmesí que hi ha al costat. Fotografies, frases diverses repartides per la sala. Vull dir, ja comences d'alguna manera a entroncar amb aquest entorn una mica quix, si vols, que rememora aquest personatge. Però anem per la carta, que és el que en el fons ens interessa. Me l'he portat impresa, per no deixar-me res. Fem
0: llista. Home, no us les llegeixis totes, que estarem aquí mitja hora. Fes la tria.
1: Gildes, croquetes, ensaladilla russa amb piparres i picos de Jerez, ous farcits de tonyina, callos, mandonguilles amb bolets. A més dels platillos que hi ha del dia i de postres des de la torrija fins a el tocinillo de cielo. Hi ha algun plat, això, que voldria destacar especialment, que és un homenatge a la bomba de la Barceloneta, amb pinyons?
0: Això és la patata farcida, oi?
1: Sí, sí, sí.
0: Patata farcida potent,
1: però
0: allò.
1: Amb carn.
0: A dins, sí, sí.
1: El foie marí, que és fet amb fetge de bacallà. El tàrtar de corbina, amb una emulsió d'escabeig. Aquest és un dels meus favorits. I el que us deia de les postres, tranquil·lament.
0: Casa Pepi, doncs, que tu dius que no és una fonda disfressada de modernitat, tot i que hi hagi moderneo per allà.
1: Sí, a més és xulo veure les iaies que van al mercat amb la seva bata i arrossegant el carro i tal, i que saluden allà els cambrers, que són bastant simpàtics, i tu estàs allà a la terrasseta i dius, que guai, no?, respirar aquest ambient de barri.
0: Doncs hauràs de fer forces perquè t'has planificat un grec que, com no t'alimentis bé, no?, i no sé com arribarem a tots els espectacles.
1: Vinc a compartir-vos la meva agenda. No és secreta, com podreu comprovar, però ala, està tot aquí assenyalat. És el meu desplegable del calendari des del 29 de juny fins al 31 de juliol. 50 anys de grec i llenço la casa per la finestra.
0: Doncs vinga, anem a veure quina ruta grec ens ha proposat en Pepe Zapata.

0: Bueno, sabeu que, a més, el Grec aquest any s'inaugura amb l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht i Weill, que dirigeix la Marta Pazos, que ara està present a la cartellera cultural a través del Liceu, ponga un pastel en su vida, d'alguna manera. I és una reinterpretació que ha fet, una versió que ha fet en Marc Rosic, amb direcció musical de Dani Espasa, i això, serà l'estrena al propi Teatre Grec, i el càsting és fantàstic. Vull dir, és, a més, és una obra molt, molt, molt, molt personatge. Vull dir que
1: De fet, el prota, el Màquina Baja, no, el Bet, ens va acompanyar fa 4 dies amb el seu soci, en Marcel Borràs, i ja ens va, exacte, ens va fer una mica de tastet.
0: Jo, si voleu, és que no he apuntat, però em sembla que tinc com 15 espectacles ja amb entrada comprada, remarco, vull dir que i està molt bé, perquè a més, ho dic en sèrio, els preus són fantàstics.
1: El problema és trobar, com sempre, entrada al festival, crec que si no fas via i l'agafes a dels primers dies, malament ràbia.
0: Ara hi ha espectacles que estan exaurits, sí. Això és tal qual. Però al propi Teatre Grec veuré dos coses més. Una, els Malpelo, que per mi ja és com un ritus, cada vegada que estan en alguna cosa, fan el final de la tetralogia Bach Project, dedicat al mestre alemany, vull dir que serà fantàstic.
1: Gran companyia de dansa, ens estan pujant la música de la festa d'aquí fora de la Poblenou.
2: Que de Rigui i tal.
1: Rigui i tal. Vinga,
0: guai,
1: seguim
0: no?
1: amb més grec.
0: Escolta, jo estic amb el ritme. Què més? La veritable història de Ricardo III, una relectura de Shakespeare que signa ni més ni menys, tinc moltes ganes de veure què és el que fa en Calisto Vieito, torna a casa, vull dir que estarà molt bé. El nucli central de les meves entrades estaran al Lliure de Montjuïc, on veuré una cosa de l'austríaca Florentina Holzinger, que es diu Ophelia's Got Talent. Veuré el mexicà Narcís Ramos fent una cosa que es diu Mi madre y el dinero. Tinc moltes ganes de veure què és el que han fet a partir del text del T.S. Eliot de la Tierra Baldía, el Wasteland, una sud-africana que es diu Entando Cele. Vull dir que són coses que normalment no pots veure en cartellera i que el grec t'ho porta, fantàstic. Hi ha un col·lectiu que es diu, que porta una cosa que es diu Mulhill, que és un equip coreà que es diuen Elephant's Love, i ens endinsarà en l'univers submarí de les dones bussejadores de la illa de Jeju.
1: Pepe, i et faig triar una més perquè ens estan fent fora literalment.
0: Alguna més. Bueno, no em perdré, he aconseguit entrada per aquella cosa que farem a les 4:45 de la matinada.
1: Ostres.
0: De l'Angelica Lidl, que ja es va veure a la temporada alta, sí. I que està molt bé que vingui aquí, no?
1: Doncs el grec d'en Pepe Zapata, moltes ganes de festival.
0: Jo us deixo, en tot cas, que me'n vaig a per la paella, eh?
1: Va, molt bé, nosaltres et seguim.
2: És hora, és hora.
1: Gràcies, Pepe, cultureta.
0: Que vagi molt bé.
1: Clàudia, com no em fem dia, ens quedem sense dinar.
2: És que jo, però no hi ha tiquets, eh?
1: Doncs escolta'm, fins aquí aquest... que ens ha quedat un especial sobre els 10 anys de la Sala Beguet al Poblenou.
2: Els hem ben celebrat, no?
1: Sí, gràcies a Antoni Casares i a tots els artistassos que ens han permès posar el micro del Tot és Comèdia. Demà hi tornem, eh? No us despisteu. A partir de la 1 a la Ser i Ser Catalunya.
2: Gràcies.
1: Al control Dani Punti Prats. Fins demà. Adéu.

0: Tot és comèdia. Cadena SER. Ràdio Girona. Cadena SER.
1: Presumeix de Tot és comèdia. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
2: Maria, et veig molt rejuvenida.
3: Lena, des que el Santi ha anat a Clínica Masculina Europea, està fet un campió.
4: A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea. Som a Girona i Barcelona. clinica-masculina.com.
5: Cap Roig Festival presenta Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Balú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
6: A Puerta de Alcalá.
5: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival. L'has de viure.
7: Tanto tiempo esperando.
8: Estava escrivint la pel·li i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions, i fins i tot vaig escriure el final basant-me en la cançó, i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la pel·li.
7: No te busqué, ni me viniste a buscar.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Papa León XIV ya está en España.
2: Estoy muy contento de realizar este viaje, que he venido muchas veces a España, pero la primera es a cumplir una visita apostólica. Mucho entusiasmo, hay muchos católicos, sobre todo quiero subrayar la presencia de los jóvenes.
1: Son los sonidos, algunos de los sonidos que nos está dejando la mañana de esta primera visita de un pontífice a nuestro país por primera vez en 15 años. León XIV ha aterrizado a primera hora en Barajas, en Madrid, y en este momento... Esto que están escuchando ahora mismo es señal en directo. En este momento León XIV está dando un paseo por las calles de Madrid en Papamóvil. Vamos con todo el despliegue que tiene hasta ahora la cadena SER por este evento. ¿Dónde está exactamente el Papa y cuál es la imagen a esta hora? Marina García, buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues acaba de terminar esta calle Princesa de Madrid, hace escasos minutos por aquí ha pasado León XIV en Papamóvil, bastante rápido, pero eso no ha impedido que las miles de personas que se acolpan en esta parte del centro de Madrid, el corazón pulsante a esta hora de la visita del Papa a España, hayan podido saludarlo, enseñarle los carteles, ondear las banderas vaticanas que hoy llenan de color este primer paseo del Papamóvil, de un Papa en 15 años en España, con gente llegada de todo el país, porque hace un momento me acabo de encontrar con Lidia, que llega de Granada y cree que León XIV acaba de aterrizar en España en un momento crucial.
4: Estamos en un momento muy difícil, que con la inmigración están todo el mundo en contra, y yo creo que eso debe estar fuera totalmente de lugar, y este Papa aboga por este tema, y eso me gusta mucho.
3: Así que Aida, por el momento sigue el paseo de León XIV por el centro de Madrid, las calles aún llenas de vida y emocionadas.
1: Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en el centro de la capital después de una mañana de aterrizaje y recepción de autoridades en Barajas con León XIV, que ha viajado en avión papal, a nuestro corresponsal en Roma, Joan Solés. Joan, has estado en ese avión con el Papa. Ahí se ha referido además a los abusos en la iglesia a preguntas del diario El País. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, sí. León XIV ha conocido en una actualización de la investigación periodística de los colegas del diario El País que le han entregado 6 informes enviados hasta ahora a la Iglesia Española y al Vaticano con más de 800 testimonios. León XIV ha confirmado que se reunirá con algunas víctimas y ha añadido:
6: "En lugares donde he estado, he siempre trabajado para instituir las normas con los jóvenes a seguir, y seguiré haciéndolo también a nivel de toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta".
5: Es decir, León XIV asegura que ha introducido normativas en todos los destinos en los que ha estado, las introduce ahora y seguirá introduciendo nuevas normas en la persecución de los abusos sexuales.
1: Una llaga todavía abierta, así se ha referido el Papa esta mañana a la pederastia en la Iglesia. El Vaticano anunció anoche a última hora que esta visita, que va a durar una semana en España, finalmente en esta visita sí se va a producir un encuentro con algunas víctimas de los abusos en la Iglesia, pero la Santa Sede no ha dado más detalles. Nosotros les llevamos contando en directo toda la mañana en YouTube, en la app y en la web de la SER, en un programa especial presentado por Pablo Tallón esta visita, y en él hemos hablado con Juan Cuatrecasas, una de las víctimas de la pederastia en España, que siente que no se hayan tenido en cuenta todas las asociaciones.
7: Lo primero que tiene que hacer la Iglesia es, más allá de palabras, es ponerse a trabajar en serio. Se va a llevar una visión sesgada de la realidad de las víctimas. Ni ANIR, ni ABA, ni ninguna de las asociaciones que yo represento estos días hemos recibido ninguna comunicación.
1: Después de ese aterrizaje en Barajas, León XIV se ha desplazado al Palacio Real de Madrid, en donde hemos escuchado discursos del pontífice y también del rey Felipe VI, que ha hablado además del dolor provocado por la pederastia. En ese Palacio Real sigue María Manjabacas. María, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Aida. Mensaje del rey mencionando esto, hay que destacarlo por primera vez, el tema de los abusos en el seno de la Iglesia. Le escuchamos.
9: El dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso.
8: Por su parte, el Papa ha advertido de la islamofobia y de los populismos polarizantes, decía León XIV.
10: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia.
8: Discursos pronunciados, Aida, ante casi 250 invitados que han asistido a la ceremonia de bienvenida aquí en el Palacio Real.
1: Gracias, María. Pues después del aeropuerto, del Palacio, ahora mismo, como decimos, ese paseo en Papamóvil. Esto es señal en directo de lo que está ocurriendo a esta hora y a continuación León XIV va a comer en la Nunciatura, que es la embajada del Vaticano en España. También siguiendo al pontífice en el centro de Madrid, Laura Gutiérrez, buenas tardes.
11: Sí, Madrid lleno de turistas, lleno de fieles, de peregrinos, también han querido darle la bienvenida al Papa fuera del Palacio Real, donde a medida que ha avanzado toda la mañana han ido llegando a mares, grupos de turistas de Italia, de Estados Unidos, cientos de fieles que han esperado con mucha paciencia que terminara el protocolo, el acto con reyes y autoridades, para esperar ver salir al Papa en el Papa Móvil. Ha sido el momento, gritos de alegría, aplausos, vítores a León XIV que ha recorrido todo el frontal de la fachada principal de este Palacio Real en el Papamóvil de pie, saludando a todo el público. Su primer recorrido en Papamóvil en España, el siguiente será esta tarde para dirigirse a la vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima, en plena Castellana de Madrid.
1: Esto se lo imaginarán en medio de un ambientazo que va a dejar un impacto de unos 150 millones de euros en España durante estos 7 días. Javier Ruiz Martínez, tú también estás en la calle. ¿Qué ambiente se palpa hasta ahora en la capital?
12: Pues fíjate, Madrid es una ciudad de contrastes en la que se cruzan las risas que estáis escuchando de fondo de una despedida soltera con las canciones de un grupo de scouts católicos. Conviven turistas casi en bikini con sacerdotes con hábito. Están los fans de Bad Bunny y su casita mezclados con enormes grupos de chavales de colegios cristianos que no hemos parado toda la mañana de cruzarnos por Madrid. Madrid es una ciudad tan fervorosa hoy como turista, regada por el sol y las banderas amarillas y blancas del Vaticano.
1: León XIV en España y en la redacción de informativos.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: Más titulares de los que estamos pendientes hoy, porque aunque no se lo crean, están pasando más cosas. Almudena Lopesino, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Aida. El Partido Popular sigue presionando a los socios del Gobierno para que apoyen una moción de censura a Pedro Sánchez. Borja Sémper es vicesecretario del PP.
14: Los socios del Gobierno, desde Podemos, pasando por Sumar, aquellos que en las plazas de España decían no hay pan para tanto chorizo, hoy justifican a los chorizos, pasando por el Partido Nacionalista Vasco.
13: Y sobre el cuaderno de notas del ex militante socialista Leire Díez, donde apuntaba sus reuniones sin coherencia y que fue intervenido por la UCO, hay una nota que pone reunión con PS, aunque también figuran posibles encuentros con Podemos o Vox. El presidente Pedro Sánchez, recordamos, ha negado que se haya visto con ella. Y de la guerra en Irán, el presidente Donald Trump insiste en que no tiene prisa por firmar la paz y amenaza a Teherán. La guerra acabará con o sin acuerdo. Aquí en España, pendientes de las elecciones en el Real Madrid, que se celebran mañana domingo con dos candidatos, Florentino Pérez y Enrique Riquelme.
15: Saben que yo no les miento nunca. Aquello que prometo, lo hago.
16: El Real Madrid está en una gravísima crisis financiera.
13: Eso será mañana. Hoy el tiempo sol en casi todo el país, salvo en puntos del norte donde no superan los 20 grados, temperaturas en torno a los 25-30 en el resto de España.
1: Así empieza Hora 14 en la cadena SER, 2 y 7 de la tarde, 1 y 7 en Canarias. Seguimos.
0: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
17: Bona tarda. L'arcabisbat de Barcelona desmenteix que el cardenal Joan Josep Omella hagi encobert mai cap cas de pederàstia. La institució ha emès un comunicat fa menys d'una hora en resposta a les informacions publicades aquest divendres pel diari El País, que assenyalaven que una llista dels càrrecs de l'Església hauria mirat cap a una altra banda davant dels casos d'abusos sexuals dins la institució. Això el dia que Lleó XIV comença a Madrid el viatge oficial de 6 dies que el portarà a Catalunya.
2: Primer viatge d'un papa a Espanya després d'un bon temps. Personalmente soy muy contento.
17: El pontífex visitarà Barcelona, també Montserrat, la setmana que ve. El govern rectifica i recomana el teletreball per la visita del papa a Barcelona.
18: Aquests 2 dies, 9 i 10 de juny, durant el temps que tindrem aquesta visita de Sant Pare en el nostre territori, recomanarem que les persones que viuen a la província de Barcelona o que venen a treballar a la província de Barcelona, si les tasques o les característiques del seu lloc de treball ho permet, facin teletreball.
17: La visita del pontífex coincidirà amb una nova jornada de vaga de mestres i professors i amb l'inici de les proves d'accés a la Universitat Soledad Domínguez.
19: Representants d'USTEC es reuneixen aquesta tarda amb membres de la resta de sindicats que mantenen les protestes, com la CGT, la Intersindical o el COS, per analitzar el cop de taula que han fet en les darreres hores les assemblees, que volen negociar de forma directa, sense intermediaris, amb la conselleria.
17: Avui al Parc del Fòrum, última jornada del Primavera Sound, després que aquesta nit The Cure hagi encapçalat el cartell. Avui actuen Gorillaz, Rosowski i Marina. Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Amb en Dani Punt i Prats al control, escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya... Hora 14. amb Gemma Alegrí.
17: L'arcabisbat de Barcelona ha desmentit en un comunicat que el cardenal Joan Josep Omella hagi encobert mai cap cas de pederàstia. Sole, què més diu aquest comunicat?
19: Doncs reitera la condemna d'Omella a qualsevol tipus d'abús de poder o sexual, recordant que el cardenal ho ha fet en múltiples ocasions a través de locucions, homilies i escrits, tant ara com en el seu mandat com a president de la Conferència Episcopal Espanyola. El comunicat de la diòcesi arriba coincidint amb l'arribada del papa a l'estat espanyol i després de les paraules del rei Felip V, que ha destacat el dolor causat pels abusos i la fermesa de l'actual Sant Pare, Lleó XIV, per reparar el dany causat.
17: Ho deia ara la Sole, el comunicat arriba el mateix dia que Lleó XIV arriba a Madrid. El pontífex ha començat avui el seu viatge oficial a l'estat espanyol, un viatge que el portarà 2 dies a Catalunya la setmana que ve per visitar Barcelona i Montserrat. Precisament a Catalunya fa dies que es prepara la seva arribada per conèixer els detalls de l'agenda papal durant aquesta visita. Susana Ruiz, bona tarda. Susana Ruiz, bona tarda.
20: Hola, bona tarda, Gemma.
17: Com serà la visita del Papa a Catalunya?
20: Serà una visita de 2 dies amb una agenda intensa i diversos actes destacats. Entre els més rellevants hi ha la visita a la Sagrada Família, on el pontífex beneirà la Torre de Jesucrist, i també és molt destacat la seva estada al monestir de Montserrat.
17: Anem a pams. El Papa aterrarà a Barcelona dimarts vinent al migdia. A partir d'aquí, què?
20: Doncs així que arriba ja de seguida, comencen els actes oficials. El primer serà el mateix dimarts, 9 de juny, a la Catedral de Barcelona, on participarà en una trobada semiprivada amb unes 500 persones. A la tarda, a partir de les 6, tindrà lloc l'acte més multitudinari de tot el programa de la visita, que és una vetlla a l'Estadi Olímpic, on hi haurà prop de 40.000 persones en assistència, en presència física.
17: Que tindrà 2 parts, oi?
20: La primera, sense la presència del Papa, inclourà actuacions i diverses intervencions sobre Gaudí i la Sagrada Família. I a la segona part és quan s'incorpora Lleó XIV, arriba el Papa amb el Papa mòbil, farà una volta per la pista per saludar els fidels i tot seguit, ja des de l'escenari, respondrà preguntes sobre diferents temàtiques, llegirà l'Evangeli i dirigirà una pregària.
17: I l'endemà, quina és la previsió per dimecres 10?
20: El dimecres és el dia més intens de la visita. Al migdia el Papa anirà al monestir de Montserrat i ja a la tarda vespre, fins que sigui fosc, participarà en l'acte central a la Sagrada Família. Abans, però, Lleó XIV visitarà el centre penitenciari Brianzú, on té previst reunir-se amb un grup d'internes, i també farà una visita a l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. Està gestionada pels mossens agustinians, que és el mateix orde religiós que els empara.
17: Susana, mencionaves la missa a la Sagrada Família, que és l'acte, de fet, central de la visita, és l'autèntic motiu del viatge del Papa a Espanya per beneir i inaugurar la Torre de Jesucrist.
20: Sí, aquest acte començarà amb una eucaristia a l'interior de la basílica, amb uns 4.000 assistents dins, i després continuarà a l'exterior amb el que serà estrictament la cerimònia de benedicció, que reunirà 4.000 persones més fora. A 8:15 del vespre, el Sant Pare arribarà a la basílica, presidirà la missa, que serà cooficiada amb uns 200 bisbes més, i serà majoritàriament en castellà, tot i que començarà en català. Això ha donat moltes hores de conversa aquests últims dies. Cap a 9:15 de la nit sortirà a la façana del Naixement per beneir la torre. Tot seguit s'il·luminarà per primera vegada i a continuació es podrà veure un espectacle de llums creat especialment per l'ocasió. I un cop completada la inauguració, a Lleó XIV va estar per a una placa commemorativa i marxarà cap al Palau Episcopal a descansar, que és on dorm durant la seva estada a Barcelona.
17: Susana, ho anirem explicant aquests dies. Gràcies.
20: A tu.
17: Encara sobre l'agenda del Papa a Catalunya, l'últim acte del pontífex serà, de fet, evidentment, a l'aeroport del Prat, just abans d'agafar l'avió que el portarà cap a les Canàries. Lleó XIV beneirà el nou sagrari que s'ha instal·lat a la capella que hi ha a la Terminal 1 i que obre Sole només quan algú ho demana.
19: Sí, abans de la pandèmia, aquesta capella, que està ubicada al costat de l'Oficina de Turisme de Catalunya de l'aeroport, obria de 6 del matí a 10 de la nit. Ara, en canvi, cal picar un timbre i esperar que algú t'obri. S'hi poden fer misses, però cal avisar amb temps el bisbat perquè les organitzi. Segons el diaca, que s'encarrega de supervisar periòdicament aquesta capella, que és Florenci Travé, de misses en realitat se'n fan molt poques.
21: A Madrid hi ha 4 terminals, hi ha 4 capelles i hi ha, potser, visites d'aquestes, demandes d'aquestes, surten un promís d'una diària. En canvi, aquí la demanda és, potser, de 7-8 a l'any.
19: Travé admet que tampoc tenen un grup estable de fidels que utilitzin aquest espai.
21: No hem aconseguit, de moment, generar algun grup de gent que hi hagi per allà, de treballadors de l'aeroport o de tal, que vulguin, diguem-ne, participar d'algun tipus d'activitat més comunitària.
19: Però s'hi confien que la visita del Papa servirà per donar més visibilitat a aquest espai.
17: On segur que impactarà la visita del Papa és en l'economia, i ho farà de manera significativa, tot i que és difícil xifrar quina part serà a Catalunya. La Conferència Episcopal Espanyola ha calculat que la visita del pontífex a l'Estat deixarà prop de 100 milions d'euros a tot l'Estat. Ferran Dalmau, Pol Valero, bona tarda.
3: Hola, què tal?
4: Què tal? Bona tarda.
17: Els principals sectors beneficiats són els allotjaments turístics i la restauració.
3: Es calcula que deixarà 100 milions d'euros en tot el viatge, incloent Madrid i les Canàries, i això és un terç dels diners que deixa, per exemple, el Gran Premi de Fórmula 1 de Catalunya i una cinquena part del que deixa el Mobile World Congress.
22: L'última visita d'un papa a Barcelona va suposar un impacte econòmic de 30 milions d'euros, segons les dades de l'Ajuntament. L'estada de Benet XVI al novembre del 2010 va tenir un efecte positiu en els sectors de la restauració, l'allotjament, el transport i el comerç.
17: L'arribada de fidels a Barcelona per veure el papa se suma als turistes que ja de normal visiten la ciutat el mes de juny. Apartaments turístics i hotels esperen molta ocupació i també una recaptació important.
3: Els propietaris de pisos turístics pronostiquen una ocupació del 97% durant la visita del Papa. Segons la patronal del sector Apertur, són, sobretot, famílies que venen d'altres llocs d'Espanya i Europa.
23: Hem de pensar que el mes de juny és un mes de molta intensitat de visitants a la ciutat de Barcelona, perquè passen moltes coses. En aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies i es quedaran a la ciutat 4 dies de mitjana.
3: És Marian Muro, directora general d'Apertur.
22: Els hotels de Barcelona també tenen més reserves que en dates normals. A la Sèrie hem explicat que han pujat fins a un 80% el preu de les habitacions els dies que ve el Papa, i en alguns casos això s'ha traslladat en increments de més de 200 euros per nit. Anna Carrasco és guia turística.
24: No és només el Papa, és tot el que al voltant d'ell comporta, no? Caps d'estat o tot el, diríem, entre cometes, el secret que li pot portar. Llavors, sí, és una ciutat com Barcelona, esclar, i tant, es nota.
22: Ella, de fet, ha rebut un augment de peticions de tours pels dies previs i posteriors.
17: Hi ha també, però qui no està tan content és el petit comerç. Només un de cada 10 preveu una pujada de les vendes durant la visita del pontífex. Ferran, Pol, gràcies.
22: Adeu, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
17: Són 2:17 de la tarda. La visita de Lleó 14 coincidirà amb una nova jornada de vaga per part dels docents. Els sindicats han convocat aturada a totes les escoles i instituts dimarts, que és també el dia que comencen les proves d'accés a la universitat. Formalment ho han de fer ells, però la iniciativa la porten les assemblees que volen bloquejar Catalunya aquests dies.
19: Tot i que encara no hi ha cap convocatòria en ferm, als grups de professors es parla de concentrar-se dimarts a primera hora de la tarda al voltant de Montjuïc perquè se'l senti des de l'estadi olímpic, on el papa Lleó 14 participarà al vespre en una vigília duració amb 40.000 persones. Es dona per descomptat també que hi haurà caminades o bicicletades que derivin en talls de trànsit a punts estratègics per afectar la mobilitat. Universitats està reforçant les llistes de professors suplents per vigilar i per corregir l'espau, per assegurar-se que puguin desenvolupar-se sense problemes. Els sindicats, que no van signar el preacord amb Educació, i l'USTEC, es reuneixen aquesta tarda per analitzar com refer l'entesa entre ells i sobretot amb les assemblees, que ahir demanaven negociar directament amb el departament.
25: Les treballadores i els treballadors de l'educació acumulem un coneixement i una capacitat d'anàlisi en matèria educativa molt superior a la qualsevol departament.
19: Fons USTEC recorden que tot el període de negociació s'ha lluitat per allò que els docents demanaven, salaris i mans per la inclusiva, i que malgrat s'ha fet un salt endavant important, el col·lectiu ha deixat clar que no és suficient.
17: Esquerra Republicana posa la maquinària en marxa per si la legislatura espanyola es complica i s'avancen les eleccions generals. Els de Junqueras han celebrat aquest matí un Consell Nacional a Banyoles per aprovar el reglament de les noves llistes electorals a Madrid. És Elisenda Alemany, secretària general.
26: Aquí el problema és els que estan al mig, aquells que no saben on van, com Junts,

0: tant al mig, aquells que no saben on va, on van, com Junts, no sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país.
1: Llistes en marxa quan encara no s'ha resolt què passarà amb Gabriel Rufián, que en les últimes hores ha anunciat que farà un acte amb l'expresidenta valenciana Mònica Oltra per abordar la unitat de les esquerres, Laura Pons.
2: El que ha fet avui Esquerra és aprovar el reglament per configurar les llistes del partit a les properes generals. És cert que això és només un tràmit, però l'acte se celebra en ple debat sobre la continuïtat o no de Gabriel Rufián dins del partit. El portaveu d'Esquerra a Madrid vol posar condicions per seguir com a candidat. Bàsicament, dos requisits: tenir més poder de decisió dins de la direcció i poder triar els seus companys del grup al Congrés. Una possibilitat, la de configurar la llista a Madrid que Junqueras descarta.
3: Però és evident que les llistes d'una organització política les fan els militants d'aquesta organització política.
2: Avui encara no s'ha decidit qui configurarà les llistes, això es farà quan es convoquin eleccions, però el que sí que fixa el reglament són els avals que es necessiten per ser candidat i com seran les primàries en cas que hi hagi més d'un candidat.
1: Laura, i sobre Rufián i Junqueras, com està la relació entre tots dos? Podem parlar de ruptura o de trencament de la confiança?
2: És aviat per saber com acabarà tot plegat, Gemma, perquè membres de la direcció del partit, així com l'equip tècnic de Rufián, sí que volen que les parts s'entenguin i arribin a un acord. De fet, entre els membres dels dos equips hi ha converses, però no n'hi ha entre els dos protagonistes, entre Rufián i Junqueras. Fons del partit vaticinen que si les eleccions se celebren aviat hi haurà entesa, perquè no hi haurà marge per l'alternativa que proclama Gabriel Rufián. Del contrari, si l'horitzó de les eleccions s'allarga, s'allunya i Rufián segueix fent de les seves, per exemple, el dia 9 de juny farà tàndem amb l'expresidenta valenciana per parlar del front d'esquerres, llavors sí que l'escenari es pot complicar.
1: 9 minuts i 2:45 de la tarda. Hi ha novetats sobre el cas Andic. La Fiscalia ha demanat a la jutgessa de Martorell fer una reconstrucció dels fets al camí on va morir Isaac Andic, el fundador de Mango, Marcos Ferrer.
4: Segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, la Fiscalia vol que el fill de l'empresari expliqui directament el lloc on van passar els fets, com diu que va caure el seu pare. En casos en què es sospita que hi pot haver hagut homicidi, casos que es jutgen a través d'un jurat popular, és bastant habitual que el jutge porti el principal sospitós al lloc dels fets perquè recreï i expliqui la seva versió del que va passar. En aquesta visita també hi solen assistir els policies que investiguen el cas, els fiscals i els advocats de la defensa.
1: Encara de l'àmbit dels successos, els Mossos d'Esquadra han desmantellat un dels centres logístics més gran de xix a Catalunya, més de 9 tones d'aquesta droga dins de caixes de ferro.
5: La investigació va començar després que es localitzés un vehicle amb impactes de bala i una nau industrial on s'emmagatzemava la droga dins de caixes metàl·liques. El grup criminal, desarticulat pels Mossos, operava des de diversos punts de Catalunya i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia. Per amagar la droga utilitzaven caixes metàl·liques de ferro, un mètode que, segons els Mossos, no s'havia detectat mai fins ara. Aquest sistema els permetia evitar els controls policials.
1: Mentrestant, l'incendi a la nau industrial d'Onda, Santa Perpètua de Mogoda, continua controlat i treballen 3 dotacions dels bombers.
4: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45 de la tarda. Va provocar una gran columna de fum i va obligar a mobilitzar més d'una trentena de dotacions dels bombers. Els treballadors van ser desallotjats i no va haver ferits.
6: Hora 14.
1: A Collserola, 200 persones han fet una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc 6 mesos després del seu tancament per la pesta porcina africana. Cristina Alier és una de les impulsores de la mobilització.
7: Aquí entres i és pau, és salut. Hi ha gent que té depressió i li va molt bé anar per la muntanya. Hi ha gent que surti a treballar i necessita desconnectar. Li va molt bé anar a la muntanya.
1: Ni els Mossos ni la policia local han pogut impedir l'accés al parc del col·lectiu que ha passat per sota de la cinta. Publicitat i tornem.
6: Cadena SER.
8: Mi hermana tenía pues lo que era entonces los tocadiscos y los singles. Y tenía este disco que a mi padre le encantaba. Y recuerdo a mi padre siempre diciendo, Meli, ponme la Vilén. Y el Vilén era los Four Tops. Y es la primera canción que tengo yo metida en la cabeza. Y cada vez que suena, pego un brinco. Porque es el... ¡Pum! Digo, coño, mi padre.
6: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
9: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
6: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
1: Rebobinem aquí Catalunya.
2: Bona nit a tothom, sóc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de Ser Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí per informar-vos, però també per distreure-us. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Obrim el racó de pensada cada dimecres. Miqui Puig, estimat, què tal, com estàs?
3: Molt bé, bon dia.
2: Tenim mig equip voltant.
3: Molt bé. Què passa?
2: Que ve el papa.
3: Ah, molt bé. Carai, és un aconteixement, no?
2: Com veus això del papa, tu?
3: No, bueno, jo crec que els catòlics tenen el seu dret, igual que l'altre dia em va fer molta gràcia un noi que deia que un senyor es queixava perquè sentia uns càntics musulmans i deia que quina sort tenim que som un país de lliure religió, no? Mm. Tu pots escollir quina, amb quina religió vas, igual que amb quin equip vas. Clar, jo suposo que això trasbalsa les ciutats, trasbalsa els dies a dies i vosaltres heu de cobrir-ho, sí.
2: Els trasbalsa. Nosaltres hem estat a la Sagrada Família fa una estona i allà els veïns deien, escolta'm, és que tenim aquí els taladros perquè ens estan arreglant els carrers perquè tot estigui ben bonic. Mira que els carrers els tenim per arreglar pendents i ara, mira, com a mínim s'estan posant les piles, els estan fent la guitza una mica.
3: Almenys no hi

0: Ja no hi ha escombraries com a Madrid. Vaig veure un amic meu de Madrid, em va enviar una foto que porta 6 mesos amb un matalàs davant de casa que ningú ha tret.
1: Imagina't.
0: Vull dir que a vegades ens queixem i en llocs on encara estan pitjors.
1: Núria Casas, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Ara que parlàveu d'això de la Sagrada Família, a França hi ha una llei que en cap temple sagrat, amb una distància mínimament reduïda, pot ser, per exemple, muntar un McDonald's o una botiga de mòbils, per exemple, o sigui, qualsevol cosa que potser pertorbi l'espiritualitat d'aquell temple.
1: Carai. Sí.
2: I precisament la Sagrada Família, ho dic, perquè està envoltada de tot això.
1: Sí.
0: L'altre dia em va sorprendre, vaig fer un tour per Barcelona, escoltant jazz a dins del cotxe, i em vaig quedar bastant sorprès de tots els racons de menjar fast food que hi ha a Barcelona camuflats amb rotllo ètnic. Això és un tema que també algun dia haurem de parlar-ne.
2: Sí, totalment.
0: Us heu fixat o no?
2: És veritat.
0: S'ha posat el rotllo ètnic per
2: dissimular la merderada, deixa't històries.
0: Sí, el fast food, això és una cosa que m'encoriseix. Bueno, suposo que us preguntareu què he pensat aquesta setmana.
1: Però és que abans me'n vull anar al carrer. Laura Estrada, què tal?
3: Hola, molt bon dia, com esteu?
1: On ets, tu?
3: Mireu, sóc ara mateix, us parlo, des de la mateixa plaça de Sant Agustí, just davant meu hi tinc la parròquia de Sant Agustí. Ara mateix hi ha gent aquí esperant, alguns que parlen amb amics, hi ha poca gent que seu a una terrassa d'un dels bars que hi ha a la plaça, alguns que passegen, turistes, evidentment, a aquesta hora.
1: Escolta, espera, que per qui no ho sàpiga, igual hi ha algú, que un marcià que acaba de Tarraga, no sap que l'església de Sant Agustí és la que visitarà el papa en la seva visita.
3: Ara ho anava a dir, que també hi ha molts de Mossos que també van passant per aquí patrullant, i no és casual, tot això és perquè, com deies, exacte, serà una de les parades que farà el papa, concretament el 10 de juny, d'aquí una setmana. És una elecció que no és casual, perquè la parròquia està gestionada pels agustins, que és el mateix ordre religiós al qual pertanyia Robert Prevost, abans de convertir-se en papa. I el que he volgut fer una mica és un treball de camp, no? De dir, ostres, a veure qui hi ha a la plaça, si més o menys ja saben, es preparen també, per exemple, els treballadors d'alguns dels establiments. I justament aquí, en aquesta plaça, hi ha La Morera. La Morera és un bar que ara mateix ja tenen aquí les taules preparades a l'exterior, i amb mi hi tinc el cambrer, en Ricardo. Hola, Ricardo.
4: Hola, un gusto.
3: Que estan aquí ja preparant, en el seu cas, també ja per obrir el públic a l'interior. Crec que estan ja cuinant algunes coses. Ricardo, a veure, explica'ns una mica. S'està preparant això pel papa? Us han dit alguna cosa vosaltres des de l'Ajuntament? Alguna mesura que heu de tenir en compte la setmana que ve, quan vingui?
4: Hasta el momento, lo único que nos han pedido es que no pongamos terraza en la plaza.
1: Mira, això ens deien igual en un bar del costat de la Sagrada Família amb qui ha parlat el Miquel Giol fa una estona, també. Els havien dit al nou d'aquest el mateix, que no traguessin la terrassa aquell dia.
3: I altres mesures de seguretat? Han vingut a parlar amb vosaltres els Mossos, per exemple, o altres membres de l'Ajuntament?
4: Sí que han venido los Mossos a hacernos entrevistas respecto al día en que abriremos, los trabajadores que vendrán, cosas por el estilo, más no nos han dicho mayor cosa, la verdad.
3: I tu què faràs aquell dia? Creus que estaràs més pendent del teu servei o de mirar el papa, també?
4: Bueno, a ver, con suerte lo veo, con suerte tendré un poco de tiempo para poder apreciar el momento también, pero en sí, a trabajar.
3: I creus que hi haurà molta gent que vindrà en aquest bar per precisament poder-lo veure?
4: Possiblemente sí, habrá mucha seguramente.
1: Clar, no sé si pots entrar com a client de dir, no, jo és que vaig cada dia a fer el cafè aquí, deixeu-me passar.
3: Ja, és veritat, això no sé si... Clar, hi ha clients aquí, imagino que deuen venir cada dia, que venen, que són clients habituals d'aquí. Aquell dia què fareu? Els fareu un passi especial d'ell i podeu passar vosaltres o què?
4: A ver, la verdad no pienso que tengamos algo en especial así muy, muy organizado. Pero bueno, esperemos poder hacerles un espacio a ellos para que puedan venir a apreciar la situación.
3: Escolta, hi ha botigues de souvenirs que fan, per exemple, tasses del papa o així. Vosaltres fareu alguna cosa també especial pel papa?
4: Eso... No, ni idea. No és mala idea. A lo mejor aún estoy a tiempo.
3: Moltes gràcies, Ricardo.
1: Què és aquesta música de fons que sentim, Laura?
3: De l'interior del bar. Tenen aquí... Què us està sonant ara? Què sona? Tenéis... De música?
4: De música?
3: Què és?
4: Ah, bueno, alternativo, más que nada, sí, cositas.
3: Alternativo, no sé què és, Marina, no ho identifico.
1: No, deia que no fos música de la pròpia plaça.
3: No, eclesiàstica no ho és. Gràcies, Ricardo. Ciao. Pues anava a dir-vos, i a més enllà del Ricardo en aquest bar, també m'he trobat una altra persona, que és en Ferran. En Ferran és un home de 50 anys que va arribar de Sitges fa ja 14 anys i viu al carrer. De fet, ara és veritat que fa un any sí que està en un dels serveis de l'Ajuntament, en una residència, però igualment doncs, passa gran part del del dia al carrer. He pogut parlar amb ell perquè precisament, no, sobre aquesta arribada del Papa, de què en pensa, de com ho veu i què el preocupa. I justament apuntava això de dir, si ve el Papa, què passa amb tots nosaltres, amb els que estem al carrer?
5: Tu creus que ens deixaran passar? Que som els que, bueno, tenim aquesta via i tal, som naltros, yeah. Els que estem al carrer.
3: És que ara ja veig molta policia, també molts Mossos. T'han dit coses?
5: No, totalment el contrari. Una nit em van aplaudir tot perquè, esclar, jo el no pispar, val, ja tinc un esglaó addicional.
3: Deia això, no?
1: Interessant aquest testimoni, doncs,
3: no
1: roba, Laura.
3: Sí, no roba i diu, jo no faig res, vull dir, jo sóc un veí més que senzillament passejo per aquí. I què passarà amb mi, no? Què passarà amb mi, què passarà amb tantes altres persones? Diu que els Mossos, per això, que en cap cas és un problema i que no li han dit absolutament res i que ell, de fet, hi té bon tracte.
0: Només faltaria, viure al carrer i a sobre tenir aquest raonament, que a vegades pensem que la gent del carrer és inferior, bla, bla, bla.
1: Sí, sí.
0: Quin raonament tan bo que acaba de fer.
1: Sí. Laura, segueix voltant i ens demanes pas quan vulguis.
3: Vinga, fins ara.
1: Fins ara, gràcies. I Arnau Montserrat, hola.
6: Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. No, és que ara mateix m'enganxes, Marina, que tinc un rosari aquí a la mà, perquè estic en un estant d'un gran centre comercial d'on és molt fàcil arribar als llocs, però no sortir-ne, perquè les escales desapareixen, les escales mecàniques. I tinc aquí un rosari, que és un dels productes del Papa Lleó XIV, que s'està venent, entre moltes altres coses, per exemple, llibres, que també admiro molt la capacitat que té la gent de fa un any que es va escollint el Papa i sí. Tenim ja tres llibres, La força de l'Evangeli, Introducció del Papa Lleó XIV. Lleó XIV, ciutadà del món, missioner del segle XXI. Lleó XIV, el Lleó de la Pau. Tres llibres ja dedicats al Papa.
1: Que gent que treballa molt.
6: Una mica d'humor, per parlar d'això, dels souvenirs, no? Que també això és tot un negoci quan passen esdeveniments com aquest, i és un dels estants que podem trobar en un centre comercial i on sobretot hi trobem el gran lema, que és alçat la mirada.
1: Però m'estàs dient que hi ha tota una planta dedicada només al Papa en aquest centre comercial.
6: No, tota una planta,
1: un espai d'una planta.
6: No.
1: Un espai d'una planta.
6: És un espai d'una planta, de fet està envoltat de plataformes de telefonia mòbil i de tecnologia, i de l'altra banda d'una papereria, diguem-ne, de bolígrafs, de tot material escolar, diguem-ne, motxilles, etc. Però en l'estant el que podem trobar, doncs, és, per exemple, doncs, elements religiosos, com pot ser un rosari, que està en format, diguem-ne, collaret, no? Que seria el més habitual, però també
1: el podem trobar... És el que ve a ser un rosari, ja és això.
6: Sí, però també el trobem en forma pulsera.
1: Ah?
6: Més modern més, i més petit, menys per a nostres has de resar. Després tenim...
1: No sé si compta, eh? Estan a fer voltes.
6: No sé si compta, això és veritat. Bueno, tenim el típic clauer, no? Del Papa Lleó XIV saludant, i amb el lema alçat la mirada. Tenim bosses. Tenim un element molt important que segur que molts dels assistents a la visita del Papa faran servir, que és els barrets de palla. Molt d'estiu, eh? Molt d'estiu.
1: Amb la cara del Papa?
6: Per protegir-se el sol. No. Només és... Ostres, això seria... Mira, hem perdut una oportunitat de màrqueting, eh? Jo crec que era boníssima, eh? No, és el típic barret de palla amb el lema alçat la mirada. Ah. Però també tenim samarretes, que la tens en blanc, en negre, també tens un polo vermell, que aquest, mira, trobo que és el més xulo de tot, el més estètic. També tenim ventalls.
0: Això és molt important, gens, molt important.
6: Molt important. Cantimplores d'aigua, per anar carregadets, que segur que la set apretarà en molts moments. I a mi m'encanta aquest d'aquí davant que tinc ara mateix, que és una bandereta. La bandereta és com de color taronja salmonat que es fon en un to més vermellós,
1: sí.
6: Amb el logo, diguem-ne, de la visita, que és... Es veu com la Sagrada Família, la Verge de Montserrat al centre, i a sota, doncs, de nou, el lema, alçat la mirada. Ja veieu que no ens sortim d'aquí, eh?
2: Tot el merchandising
1: en castellà,
2: eh?
1: Tot en castellà, mira, exactament aquesta pregunta t'anava fent. Clar. No n'hi ha cap on la frase sigui alceu la mirada?
6: L'amistat puede cambiar el mundo.
1: Tot en castellà.
2: És lamentable.
6: La mirada, tot en castellà, tot en castellà. I per si us pregunteu, doncs mira, els preus, doncs les samarretes són 14 euros, les ampolles 15, la gorra 10, la pulsera més barata, amb un parell d'euros, tens el rosari en format pulsera i la creu del cristianisme. En fi, Tasses per avorrir, també.
1: La fe del capitalisme, escolta, també.
0: Sí, jo em pregunto si amb això hi ha copyright. No hi ha copyright perquè us queixeu, us heu indignat una mica, he vist aquí en un moment, però pot ser que aquesta...
1: Preguntat.
0: No,
1: dic, jo m'he indignat.
0: Perquè s'han indignat. En aquests llocs d'escales, vés a saber si ho fan ells, que jo vull veure si aquí tu compres el merchant o directament el merchant o fa l'Església Catòlica.
1: Ja. On van a parar aquests calés?
0: Exacte.
1: Del merchandising.
0: En aquest rotllo del merchant, qui té el copyright d'allò o tal, o són tan lliures que feu el que vulgueu.
1: Clar, no? Perquè avui estem parlant... Arnau, gràcies. Perdona, gràcies. Si vols seguir voltant, tu ens avises i també ens demanes pas.
6: No, sí, us anava a dir que tots els estants tenen un treballador del Corte Inglés treballant-hi.
1: Ja l'ha dit? Però si no estàvem dient al lloc del centre comercial.
6: És veritat, ara... És
2: igual, tan fan del Corte Inglés. Mira, tinc un cheque regalo que ara m'aniré a gastar.
6: Ja que ens paguin la falca, ja, si vols, que la pagui Déu. Dic que no hi ha cap treballador a l'estant del Papa, per exemple.
1: Ja, que són treballadors de la planta, pròpiament.
6: Tu pots, deu ser la voluntat. Si no vols pagar els 15 euros, doncs deu ser la voluntat.
1: Va, que això és pecat. Va, Arnau, vinga, fins ara. Ara, mira, se m'ha anat alçant al cel, mai millor dit, no sé què anava a dir, però vaja, estàvem parlant
2: del copyright.
1: Del Papa, del copyright. Això sí, mira, us anàvem a explicar que estem dient que hem sabut la factura d'aquesta visita del Papa al conjunt d'Espanya, seran 25 milions.
0: Espanya, eh?
1: Espanya. Mm-hmm. El 45% el paguen patrocinadors, patros de tota la vida, els típics bancs, les energètiques, així, que a més a més es podran desgravar-se impostos, tindran bonificacions fiscals per ser patrocinadors d'aquest esdeveniment. L'Església hi posa un terç dels quartos, aproximadament un 30-35% entre les aportacions dels feligresos i les donacions directes. Potser aquí, en aquesta butxaca, és on va això dels souvenirs.
0: I lo nostre?
1: L'altra part, un 20% el paguen entre el govern de les Canàries i la Catalunya, és a dir, entre els catalans i els canarios. Els catalans d'aquest 20% paguem un 6%, en total 1,6 milions.
0: Bueno, que ara em surt barat.
2: Més es paga per MotoGP.
0: Exacte, i per d'altra cosa. Déu-n'hi-do. Doncs veus, m'he enterat de més coses, per això vinc aquí, perquè surto de la muntanya, vinc aquí i m'entero.
2: Però perdona, ara, per acabar-me de situar, que amb el Tour Papa em perdo. Dius Canàries, Catalunya i Madrid?
1: Madrid, del que han explicat, del que ha explicat en roda de premsa, s'ha explicat des d'allà ahir, per posar totes aquestes xifres, no van xifrar cap quantitat que aporti el govern de Madrid.
2: És que si es fixen a sobre tot el dia,
1: Madrid cedeix espais,
0: exacte,
1: que també ho fa Catalunya. És a dir, aquí es cedeix l'estadi olímpic i això també forma part d'aquestes aportacions.
2: Però després, Marina, caic amb el discurs ràpid, però allò de vaig a Madrid i estava tot tan net i tot tan ben fet. Home, no, ara ho entenc, clar.
0: Està brut,
2: ara
0: ho entenc.
1: Madrid en roba,
2: ara mateix, amb aquest exemple, sí.
0: T'acabo de dir que està brut,
1: Miqui, què t'ha fet pensar, tu, aquests
0: últims dies? Bueno, a mi m'ha fet pensar, mira... Ha passat un any sencer des que vàrem fer la darrera mudança, vale? De la gent que estem de lloguer, doncs a vegades tenim d'això.
1: Tenim aquest mal vici.
0: I dilluns vaig tenir un dia mig, saps? Absurd, melangiós, no trist, només raro, era així. I la lluna plena del dia abans, te'n recordes que
1: mira,
0: em vam parlar la setmana passada?
1: Quina llunassa que hem tingut aquest dia.
2: Exacte. Lluna blava, es diu.
0: Exacte, això ens van dir lluna blava. Jo crec que encara estava sobre el meu radar, no? I hi ha gent que mesura els anys pel dia del seu aniversari, vale? Hi ha gent que mesura l'any al setembre amb el nou curs, hi ha gent que ho fa cap d'any, i la gent feliç mai, que només viu. Que això també és una cosa que sempre d'això. I de cop vaig pensar coses que he fet durant aquest any. Vale? Vaig començar pensant en les rutines. Vale? Canviar de casa i d'ubicació porta que has d'aprendre de memòria un nou codi postal, 08591, que ja me'l sé de memòria. Aprendre com s'encenen els llums de casa.
1: Oi, sí.
0: Encara no ho sé fer. Encara m'equivoco tota l'estona, com es diuen els veïns, els dies del porta-a-porta, allò que li agrada tant aquí a l'amiga...
2: És que a Badalona no tenim porta-a-porta.
1: Perdó, a Badalona us han fet un nou plànning de neteja, no?
2: I no existirà el porta-a-porta.
0: Els horaris...
1: Estàs feliç, tu, cases, sí, per això.
0: Tu diràs. Prendre't els horaris del CAP, els horaris de la deixalleria, quin forn fa cada especialitat, i llavors quina sortida he d'agafar quan torno de matinada, perquè m'ha passat a vegades amb els canvis de casa o de població, que torno de bolo a la matinada i em fico al poble on vivia abans.
1: Ah, i llavors per la inèrcia aquesta.
0: Sí. I llavors, sobretot, saber on tocarà l'ombra l'endemà.
2: Ostres,
0: quan arribes al dematí. Bueno, són rutines que has d'agafar. Coses que he fet en un any també, comprar-me una bici. Mm? Vale? Jo soc d'escalfar.
1: Una altra, no?
0: Eh?
1: Una altra.
0: Bueno, feia com 2 anys que no tenia bici i vaig comprar-me una bici, perquè jo sóc dels que tardo en decidir-me. Tot ha de quadrar, moment, pressupost, miro, remiro...
1: Uf, em posa molt nerviosa aquesta gent
2: sí,
1: a mi,
2: eh? Jo sóc del teu equip, eh?
0: Benvinguda. Sóc autònom i saps?
1: Si tu has de mirar per preus, sí. Una cosa és que, òbviament, sigui per preus.
0: Exacte, ha de quadrar tot. Jo anava per aquí,
1: I ara... Pensava que era per l'accés de perfeccionisme.
0: No. Era perquè em quadrés tot, tal qual. Remiro, jo per comprar-me un jersei, el tinc allà a la bossa de, com es diu, el
1: carrito de la compra.
0: El carrito de la compra dies,
1: Però algú t'acompanya a comprar roba, per exemple?
0: No, això és una cosa que faig jo sol. I m'agrada molt fer-la sol. Ara sóc feliç tenint aquesta bicicleta, perquè vaig entre camins pedalant, tornant aquells olors de quan jo feia trial. Jo vaig ser un dels nens pioners del trial, als anys 80, quan anàvem amb unes bicicletes que eren ferros totals. Imagineu, ara va tothom amb aluminis i coses, i salten, i nosaltres havíem de saltar a força de braços. I ja us vaig dir una vegada que m'agraden molt les coses amb rodes, però especialment ara estic amb la bicicleta. En un any he fet molts balls populars. Molts balls populars.
1: Segueixo... No coneixíem aquesta faceta.
0: Bueno, segueixo fent... Jo li dic balls populars quan vaig a punxar.
2: Ets d'embalat. D'embalat.
0: No, perquè vull reivindicar més tot això que tardeo, que DJ, que tot això.
2: Embalat.
0: Embalat, m'encanta. ¿Vale? Segueixo fent ballar la gent arreu del territori i no té preu. Perquè m'emporto anècdotes d'Horta de Sant Joan, quan va venir un senyor de 70 i pico d'anys que em va dir que escoltava el Pista de Fusta cada dia i va ballar 3 hores, que la dona em va dir hem tingut que canviar... el dinar familiar perquè venia Miqui Puig Horta de Sant Joan. Això és bonic, o fer-li una sorpresa al Ricard a la Segarra una matinada de xafogó després de fer un bolo a... on era? A la Costa Daurada, travessar fins la Segarra per muntanyes. Uau. I quan ballen tots, poso l'I Follow River de la Leaky Lee, i em poso allà i començo, piano. Sé que de tot això en té culpa el Pista de Fusta, i me n'alegro molt. També us diré que estones penso que plego i penjo els auriculars. I aquí és on també venen els dubtes. ¿Vale? Durant aquest any he tingut dubtes i amb els anys els dubtes no marxen. Us aviso, perquè ho sapigueu. Només canvien d'aspecte i de cop la salut es posa per sobre de totes les prioritats. La pròpia i la dels altres. Penso en això i penso en la Panxo. Amb aquest any ella ha patit... jo he patit per la menuda, pateixo per ella, avui l'he vista bé, ha marxat, es quedarà...
1: Perdona, qui és la Panxo?
0: La meva gossa.
1: Ah, vale.
0: La meva gossa, vale? I durant aquest any va tenir la gran crisi. Al poc de viure a la casa nova, va tenir una crisi enorme que ens va fer patir per ella i tal i qual.
1: Però què li passava?
0: Té epilèpsies. La Panxo té epilèpsies i les epilèpsies amb un gos, igual que amb una persona gran, mai saps quan vindran o deixaran de venir. Per sort, ara, des d'aquesta crisi, que va passar 2 mesos després d'estar a casa, està estabilitzada i ja no diem els mesos que fa per no...
1: Quant has gastat amb la Panxo?
0: No m'ho miro. No em miro... Jo,
1: home, acabes de dir que et mires una samarreta.
0: Sí, però amb la salut de la meva gossa no em miro res.
1: Val.
0: És tot.
1: Però
0: igual que, no em miro. No em miro
1: ni ho saps?
0: Ni ho sé, ni ho vull saber. Hi han coses en les que jo no miro res. Sé que gasto de llum, sé que gasto d'això, però això és una cosa que per mi passa. Igual que tu no mires amb el teu fill, que li compres, que li deixes de comprar i tal.
1: Però si, per exemple, el que costa el col·le, no sé.
0: Sí, però no ho diré públicament.
1: Val.
0: Aquí és un altre tema que també la privacitat m'agrada molt. Amb l'últim any, el dolor. He tingut molt dolor. Uf. Els genolls, dels genolls m'han derivat amb els gestos i el mal humor se m'ha sectuat.
1: Clar, home, una cosa va segura i de l'altra.
0: I ara tinc solucions, que estic molt content, però el dolor és una d'aquelles pors que a mi no em marxen. Perquè, a més, treballo sobre ell, perquè... Com t'ho diria? Veure't malament, veure't com et fas gran, és com uf, el cap em va. He llegit molta gent, la Mai Sarto on ho deia, escrivim millor però tenim els achaques. L'altre dia vaig anar a una presentació d'una amiga meva que va presentar el seu showroom i van aparèixer futbolistes veterans. Uah! Aquests tios han gastat molt.
1: Fets caldo, no?
0: I els veus com caminen i veus que allà hi ha dolor, veus que hi ha hagut un desgast, no?
1: Yeah.
0: I això és una de les coses que em preocupa.
1: Perquè a més és frustrant, perquè quan veus que no pots lluitar contra això i que al contrari, que pot ser que acabin anant a més, no?
0: Exacte, i has de tenir molta por, jo tinc molta por de ser un addicte als analgèsics.
2: Que tu això... et punxaries?
0: Sí, jo ja m'he punxat. Jo
2: però
0: ja punxat.
2: Botox i coses d'aquestes?
0: No, Botox i coses d'aquestes no.
1: Val.
0: Però crec que la salut ha d'anar per un altre camí. Sapiguem que ara no som una societat que sapiguem com els asiàtics fer coses que amb un petit gesto ens puguin fer anar. I ha sigut el més destacat d'aquest any. He pensat molt en entrevistes i podcast. He fet moltes entrevistes, masses. ¿Vale?
1: Algunes, què vols dir, masses?
0: Masses, ara t'ho explicaré. Algunes precioses, d'altres de pur tràmit. he vist ganes i fàstic.
2: De txec.
0: Sí, sí, sí, de txec, sí, senyora. D'una d'elles va néixer aquesta excepció amb vosaltres, una nova amistat. De la mateixa manera que qüestiono...
1: Te'n penedeixes, d'això?
0: Gens ni mica, per això estic aquí, i per això ho expreso i ho verbalitzo amb aquest text. De la mateixa manera que qüestiono si les xarxes serveixen, qüestiono si les entrevistes massa articulades i massa directes em serveixen a mi. ¿Vale? Si de veritat, com deia la Raquel Peláez, la periodista del País, no espanten més que una altra cosa. Això és una cosa que a mi sempre m'ha portat a pensar que no vull canviar.
1: Però és un risc que has d'assumir, no?
0: No,
1: al final, el fet d'obrir... Però això és com a la vida.
0: Exacte.
1: Quan tu t'obres i parles, a un li caures de meravella i t'estimarà, i l'altre creurà que... Vaja, que no vol tornar-te a escoltar mai més,
0: no? I aquí
1: no?
0: És on tenta la hipocresia de moltes coses. Per això jo sempre he sigut dels que he pensat mantenir-me fidel al que soc.
1: Clar.
0: Vale? Mantenir-me fidel.
1: Perquè sempre acaba sortint.
0: Jo crec que sí, sigui més tard o més lluny d'alt, també hi ha un desgast, també hi ha un d'això, també hi ha la gent frívola, la gent que tot això li importa. I això em porta que aquest any he posat energies i molts cèntims en un nou espectacle de cançons, mm-hmm. Vale? He produït, assajat, he maquinat canciones, que era 1 hora i 30 minuts repassant el meu llarg repertori, i he vist com ningú el vol comprar. Sí, sí, ningú el vol comprar.
1: Per què?
0: Doncs perquè no estic de moda. Primer, perquè no faig revival. Primera, perquè no recupero un passat i una analogia, que és el que tothom vol. Fixeu-vos que tot el que funciona són els grups de tribut o els grups que ho reuneixen buscant aquesta melangia que la gent no té.
1: Sí, sí.
0: No tornarem mai a tenir 18 anys.
2: Aleshores, què podem escoltar amb el teu canciones?
0: Cançons boniques.
1: Noves.
0: Cançons boniques. Clar, saps què passa?
2: No condicionades a l'època.
0: No, res, només un senyor que fa cançons. Hi ha cançons dels sencillos, hi ha cançons del meu repertori, que les incloc, però fetes d'una manera normal. Saps què passa? Que hi ha molts que se'ls omple la boca dient el gran Mickey, la llegenda. Vale? Però ara, com que només la nostàlgia i això funciona, no em necessito.
2: Mickey, tu fas d'artista i també portes la teva part administrativa?
0: Què vols dir, administrativa?
2: És a dir, jo, per exemple, a vegades, quan haig de treballar, porto la part de la comunicació, però també la part fiscal. Aquesta faceta també a vegades no t'acabi condicionant.
0: No, pensa que jo, si mirés la part fiscal, no faria res. O sigui, jo no tinc una piscina i no tinc una casa perquè porto produint-me discos des de fa 20 anys. Mm. M'ho pago tot. Tinc un estudi de gravació on, mira, l'altre dia vaig jugar un instrument raríssim, que només el tinc jo a Catalunya, i amb aquests cèntims llums de ficar-los a l'empresa m'he comprat un altre aparat. Per què? Perquè potser és l'últim aparato que em compro i és l'última vegada això. L'únic que us volia dir és que, lluny d'enfadar-me quan passen aquestes coses, el que faig és refermar-me, com dèiem, de que jo vull fer això. I soc tan cafre que estic fent un altre disco, que ara estava aquí sentat prenent notes de que vull fer un altre disco. En un any també m'he obsessionat, i no vull que rigueu, sisplau, amb l'stand-up comedy.
1: Però no en fer-la tu, sinó...
0: Bueno... Ojo al dato. No paro de veure monologuistes americans, ¿vale?
1: Però que això és guai.
2: N'hi ha cada un que són un autèntic trunyo. I de casa n'hi ha molts.
0: Tot,
2: I això ho hem de dir.
0: Home,
2: sí?
0: I tant.
2: Hi ha cada cosa que sobrevaloradeta, eh? I que ens l'hem d'empassar perquè no és que és d'aquí. I és horrorós.
0: On vaig jo és que és un món que em flipa, ¿vale? No només per la rapidesa, són tios molt ràpids, però penso que el fet de l'acudit és un art. Llavors, quan veig i veig concursos i veig com la gent escriu allò i ho assaja, penso molt amb el que faig jo. Penso molt amb el que faig de preparar una cançó i saber que una línia pot funcionar, que una melodia et necessita i s'adequa amb una lletra, vale? També em va venir molt al cap una cosa molt xula, que és allò que ens deien els avis a nosaltres, no facis comèdia. I al final, la comèdia de l'art, la stand-up comedy, i el vespre de joc un homenatge que li van fer a Eddie Murphy. Eddie Murphy a mi em sembla un dels tios més bèsties. He vist el seu documental, molt guai el que ha fet tota la vida. Ell diu que va sobreviure als 80. De fet, David Chappelle li diu en aquest homenatge, diu, Michael Jackson va morir, Rick James va morir, Prince va morir, tots els supervivents dels 80. I ell en aquest documental diu que ell es va salvar perquè no li agradaven les drogues.
1: Mira.
0: Va veure John Belushi com moria, va veure molta gent del Saturday Night Live enganxat a les drogues, i ell va superar-se treballant, sent un workaholic.
1: I
0: tot allò que a vegades em semblava naïf, de Mr. Dolight, de no sé què, del professor Chiflado, veus que aquest tio és molt bèstia. Mm-hmm. Ell és un dels molts que m'agrada.
1: Que parlaves de l'estandard comedy, un dels grans que hem tingut a casa nostra, sens dubte, és l'Eugenio. L'Eugenio és stand-up comedy.
0: Sí, i el Capri.
1: Que no li dèiem així, i el Capri.
0: I els monòlegs del Capri. Sí, sí, jo els monòlegs del Capri encara els faig servir avui en dia, quan algú em diu, t'ha agradat això molt! Us en recordeu, sí, no?, sí, que el Capri deia això. Sí, sí. I el resum és, he crescut amb aquest any? he crescut. I? Bueno, vull pensar que he deixat anar allà.
2: No t'estàs posant massa pressió?
0: No.
2: I què passa si no has crescut? Que has de créixer cada any?
0: Ah, no. Només
2: no hi ha límits?
0: No hi ha límits. Només m'ho he preguntat. El que vull pensar és si has deixat llaç, vale? Vull pensar que he après a dir que no, vale? Vale, de cop, potser no del tot, però estic treballant i em si he après a dir que no, vale? Després del llibre he vist com hi ha hagut gent que ha pres distància, amb el llibre de memòries, hi ha gent, sí, però per motius distints, eh? Sobretot gelosia, bàsicament. Sí, hi havia gent que es pensava que sortiria el llibre. I amb un llibre de memòries, la gent que hi surt no és que sigui més important que l'altre, sinó que estem vertebrant un exercici literari i hi havia noms que sortien i d'altres no. I després del fracàs, jo crec que he fet i creu i ratlla amb tots aquells, aviam si esteu d'acord amb mi, que sempre solen demanar favors només en una direcció.
1: I tant.
0: I
1: no parles de Feijó, eh?
0: No parlo de Feijó. Però és molt fort, perquè tota aquesta gent que sempre et demana favors en una sola direcció, ara que jo he tingut canciones, que he tingut el llibre, s'han dedicat a tocar el violí. I d'estar, no passa res. Porto molts anys que el que més m'importa, i és una de les coses que faig servir any rere any i com més gran faig, és la tria. Tu tries amb qui estàs, amb qui t'associes i amb qui vas.
1: Però aquí has obert un meló grandiós, eh? Sí. Que és l'intercanvi de les relacions humanes. Si t'ho fas perquè sí o fas perquè sempre en algun moment de la vida esperes que hi hagi un retorn.
0: No, jo crec que és una qüestió d'honor, Marina, honor. Si tu tens un amic al que l'abraces quan el necessites, tens un amic al que l'abraces d'una manera falaç quan jo et necessito d'una manera... Jo no vaig a trucar portes. Jo sé que el dia que em quedi sense feina duré una furgoneta de reparto i no tindré cap problema. Portaré música allà dins i seguiré aquell que va cantar. Que ara cantes, em van dir l'altre dia, i vaig pensar, mira, una norma, i em diu, ho fas molt bé. Vaig dir, bueno, és una falac que em porta a seguir portant a la panxa.
2: Però, Miqui, perdona, jo, precisament, com que també considero que, entre cometes, faig favors, quan jo em vull un, el que faig és anar directe.
0: Bueno, jo...
2: No, perquè ho dic perquè potser també ets tu el que els has de demanar amb naturalitat.
0: A la tercera...
2: No cal ensabonar, perquè a mi, quan algun amic m'intenta ensabonar, ei, hola, com estàs i com va tot? I llavors, als 5 minuts, mira, és que volia això. No, ves des del principi, si no cal que m'ensabonis i t'ho donaré igualment. Però jo faig igual.
0: A la tercera vegada que t'he enviat un mail dient que et toco la sala Polo,
2: a
0: la tercera vegada que t'he enviat un mail que tret un disc i no contestes, tu ja deixes...
2: Doncs ja està. Home,
1: i tant.
2: Això sí, clar.
0: Sí o no?
1: Sí, sí.
0: Ha passat un any? Ho tinc molt clar, és una altra data que destacaré a la meva agenda, perquè any rere any el que és inamovible és que l'agenda és de paper. I mira, em va semblar xulo. L'1 de juny va ser el dia de canvi de casa.
7: Mírame, si en segundos ya habrá transcurrido un año más.
0: Sempre hi ha un any més.
1: La banda sonora d'aquesta sèrie meravellosa, que és Los Años Nuevos, no és la sèrie.
0: M'apuntaré.
2: És del de Movistar, no?
1: Meravellosa. Ara no recordo de plataforma, perquè fa... Mira, crec que és la sèrie que vaig veure l'any passat, la que més em va marcar. És de cap d'any en cap d'any. Cada capítol és un cap d'any. Mm. I és com ha canviat la vida dels personatges. És meravellosa. Mira, se'm posa la pell de gallina d'aquelles que toquen. Va, Casas.
2: Ah, vinga, doncs ja està, ara ja em toca a mi.
1: Vinga, va.
2: Doncs a veure, Marina, avui vull reivindicar l'art de caminar. I en concret, l'art de caminar sol com un mussol.
7: Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, metió con una sonrisa.
2: Què vols dir amb això, Marina?
1: Què vols dir amb això, Núria?
2: Que caminar, anar acompanyat, està absolutament sobrevalorat. Sortir a fer un vol...
1: Home, no, Casas,
2: clar, sí, jo no
1: favor.
2: Vull, jo no vull que ningú m'acompanyi. És que ni la Puig del Miqui Puig.
0: Panxo,
2: la
0: Panxo,
2: la Panxo, perdó.
1: Mira que
2: si foteu
1: pagades,
2: uns noms a més gossos, bueno, a les persones també, vull dir, que aquí, ja, aquí ningú se salva. Bé, sortir a fer un vol no és com planificar viatge sol, que aquí sí que sóc del club, que m'ho pensaria dues vegades abans de dir vaig a desconnectar sola, val. Però, no obrim altres melons ara, caminar sempre té un objectiu personal, concret i relativament curt si no ets de cap excursió xirocaire. Per tant, per què anar acompanyat?
0: No ho sé, explica-m'ho.
2: Us explico per què em fa mandra anar acompanyat. Primer, per un tema de bioritmes. Hi ha gent que o bé va tan de pressa perquè sempre té complexa del Fernando Alonso, que a mi personalment em creen estrès, a dir, vinga, els ets d'enxampar. Jo recordo el dia que vaig parir el primer fill i la meva parella anava al davant. A veure una cosa, si és que qui ha d'arribar a l'hospital sóc jo! No cal que vagis al davant. Em pots acompanyar? De què serveix anar al davant? És que, de debò, jo aquesta gent la psicoanalitzem, i a tu també, Estefan. Va, després, que és veritat que són els tipis que et poden parlar a 3 metres i ho troben normalíssim,
0: ah, saps? Sí?
2: Sí, no cal ni cridar, però ells et parlen a 3 metres i es queden iguals, no en són conscients. I l'altre extrem és els que van tan lents, sí, per una qüestió generacional d'edat, que hi ha diferència, o senzillament perquè els agrada arrossegar-se pel carrer, que literalment arribo baldada a casa.
0: D'esperar-se?
2: No, no. D'anar al seu ritme.
0: Ah, bueno.
2: A mi em sap molt greu perquè amb la meva àvia ja